0: nos vamos acercando a las 8 menos cuarto de la mañana de este 15 de mayo, 7 menos cuarto en Canarias. Le voy a dejar ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de España. Hasta ahí.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és divendres 15 de maig, són 7:45 del matí. El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord pel tren orbital, clau perquè el govern de Salvador Illa asseguri els pressupostos i la legislatura. Es tracta d'una proposta dels republicans que planteja una línia de tren que connecti els municipis que encerclen Barcelona sense passar per la capital catalana i que aniria des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró. Per abordar aquesta qüestió, Esquerra ha convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda i ha plantejat així el camí per a l'acord amb el govern que faciliti els comptes. A aquesta hora ens interessem per la previsió meteorològica amb l'EMET Juan Carlos Piña.
3: Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel cobert, disminuint al vespre a cel poc nuvolat d'oest a est. A la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental tenim precipitacions dèbils a moderades localment persistents. A la meitat oriental, ruixats ocasionalment amb tempesta que podrien ser localment fortes a Girona, on es podran recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. La cota de neu se situa de vers als 1.200-1.500 metres amb quantitats significatives a la Vall d'Aran. Les temperatures avui tendeixen a baixar, quedant-se les màximes als 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i 15 a Girona. És una informació d'EMET.
2: I quina és la situació a aquesta hora a les carreteres des del RAC? Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat, pendents un dia més de les mobilitzacions del professorat. A hores d'ara registrem una incidència, una avaria, concretament a l'A2 a l'altura de Castellbisbal, que en direcció Lleida talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també parlem d'altres retencions ja habituals cap als voltants de Barcelona. Tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat, on es destaca la C58, canviant lentitud a la circulació d'entre Sant Quirze i Ripollet en direcció a Barcelona. De retruc, tot plegat afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions ja a la AP7 entre Mollet i Barberà en direcció Tarragona, però també a la C17 i C59 amb 2 quilòmetres de congestió a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions habituals a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. També en sentit nord, les vies costaneres pateixen lentitud, sobretot la C32 des de Viladecans cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord pel tren orbital, un acord clau perquè l'executiu de Salvador Illa apunta-li els comptes i la legislatura. Els republicans han convocat un Consell Nacional Extraordinari dilluns per parlar sobre temes d'actualitat política i entre ells aquest acord pels pressupostos i també per abordar la iniciativa ferroviària. El projecte recuperat de l'època de José Montilla suposaria crear un quart cinturó metropolità que connectaria amb tren des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Que en sabem, Clara Ontanyón.
5: L'objectiu és connectar amb tren ciutats metropolitanes com Vilanova, Vilafranca, Sabadell, Terrassa i Mataró amb 120 quilòmetres de via ferroviària, aprofitant trams que ja existeixen, com el de l'R8, i construint-ne 68 de nous, i també 18 estacions. El projecte promou una mobilitat en xarxa i preveu que les estacions de tren siguin un node de connexió on es pugui deixar la bicicleta o agafar l'autobús. Segons calculen els republicans, la inversió total necessària és de 5.200 milions d'euros, que els pagaria íntegrament l'estat espanyol amb l'ajuda de fons d'Europa. El desplegament d'aquest pla es faria de manera progressiva durant 15 anys. Aquesta és una iniciativa que impulsen els republicans en el marc de les negociacions dels pressupostos amb els socialistes i que, segons diuen, pot ser una peça important per arribar a un acord imminent pels comptes.
2: La convocatòria del Consell Nacional d'Esquerra, que aplana el camí per a l'acord de pressupostos amb el govern, s'ha conegut a l'Equador del viatge del president Salvador Illa a Califòrnia. El cap de l'executiu manté el silenci sobre les negociacions en la recta final de les converses amb Esquerra, però nega que la crisi al sector educatiu pugui afectar les converses. Enviada especial a San Francisco, Lorena Enns, bon dia.
6: Bon dia. Sí, tot i que el president no s'hi ha referit explícitament a aquesta qüestió per no donar cap pas en fals per mantenir l'hermetisme de les converses amb Esquerra, Salvador Illa ha descartat que l'enfrontament amb el sector educatiu pugui afectar els serrells pendents de la negociació pressupostària. Una negociació que l'executiu vol blindar fins al final amb missatge directe als Oriol Junqueras.
7: Els pressupostos són una necessitat important, un pas endavant important per Catalunya. Jo, en aquest capítol, en aquesta qüestió, només puc dir que espero que es compleixi i estic segur, vamos, entrarà en aquesta direcció l'acord que vam assolir amb Esquerra Republicana.
6: Un acord que s'hauria de fer públic ja la setmana vinent perquè la tramitació parlamentària permeti al govern disposar de comptes vigents a principis de juliol. En paral·lel, el president continua el seu viatge a Califòrnia. Aquest divendres aterrarà a Los Angeles, on les polítiques culturals seran la gran aposta d'Illa.
2: Mentrestant, aquí a Catalunya continuen les mobilitzacions dels professionals de l'educació avui a les comarques de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Els sindicats de docents i el Departament d'Educació s'han emplaçat a una nova reunió per negociar el pròxim dimarts, després que la primera trobada aquest dijous hagi quedat sense acord. Una reunió on la conselleria ha plantejat una proposta sobre escola inclusiva que els sindicats convocants de la vaga accepten, però accepten, diuen que calen recursos en aquest sentit, però la consideren insuficient. Demanen que abordi també la qüestió salarial. Des del departament es mantenen en el marc de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
8: Esperem la proposta de la conselleria en aquest marc global de negociació, situant en primer lloc la negociació dels salaris i després doncs, la qüestió del desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
9: Amb un acord de 2.000 milions d'euros, que és l'acord de país, hem de trobar necessàriament els marges necessaris per dur a terme totes aquelles mesures que signifiquin una millora significativa en les condicions laborals.
2: En paral·lel, la CGT portarà al Departament d'Interior als tribunals per les infiltracions d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents. El sindicat ha interposat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la conselleria que lidera Núria Parlon per vulneració de drets fonamentals. Sumar confia en Junts per Catalunya per aprovar el decret d'habitatge que prorroga els lloguers després que el partit de Carles Puigdemont s'hagi mostrat obert a estudiar-ho sota determinades propostes fiscals per a propietaris i llogaters. El portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Junts per Catalunya s'ha obert a la negociació, ho ha fet ara en les darreres hores, s'ha obert a negociar una pròrroga dels contractes amb una sèrie de mesures que jo vull dir des d'aquí que estem disposats a negociar sempre i quan es garanteixi que ningú ciutadà d'aquest país veurà com l'expulsen de casa seva o com no pot afrontar una pujada de 400 euros.
2: El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, obre la porta al diàleg, tot i que remarca que de moment les negociacions amb els socialistes estan trencades i carrega contra les polítiques d'habitatge del govern espanyol. A Ràdio 4.
11: Si fas polítiques d'aquelles que tu en dius socials, però que no les paga l'Estat, sinó que van a costa del propietari, què fa la gent? No lloga el pis i si pot se'l ven. I aquí se'l ven el que paga més. I qui paga més? Els fons d'inversió. I per això quan dius, escolti, que la ciutat de Barcelona l'oferta de lloguer ha baixat un 90% els últims anys, vol dir que no s'està fent bé, no?
2: De tribunals, vist per sentència el cas Pujol després de 6 mesos de judici i l'exoneració de l'expresident per motius de salut. El tribunal haurà de valorar ara si la fortuna familiar prové de la corrupció política o d'una herència, que és la principal tesi de les defenses, Núria Alcalà.
12: Sí, Fiscalia i Advocacia de l'Estat tenen clar que la família Pujol va crear una xarxa de clientelisme en diversos empresaris, aprofitant la influència política de l'expresident Jordi Pujol. Segons la tesi de les acusacions, es va fer servir l'entramat empresarial del fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, per cobrar mossegades a canvi d'obra pública, unes comissions que van ajudar a inflar aquest patrimoni familiar. Les defenses mantenen que no s'ha aportat ni una sola prova al respecte, que els negocis del primogènit eren legals. Sostenen que l'origen de la fortuna familiar és l'herència de l'avi Florent, tot i que reconeixen que no hi ha cap document que ho demostri i apunten a una persecució, com ha recordat aquest dijous l'advocat Carles Monguilot.
13: Y el por ellos, durante la instrucción, en ocasiones, a mí me da un poco la sensación, digo durante la instrucción, y por la actuación de cierta policía mal llamada patriótica y de otros intervinientes, que parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé, ser catalán.
12: L'eventual sentència, que s'espera cap a finals de juliol, haurà d'esclarir el possible origen delictiu d'aquests fons, que van aflorar l'any 2014 amb la confessió pública de l'expresident Jordi Pujol. Ell ha quedat exculpat per motius de salut, però els seus fills s'enfronten entre 8 i 29 anys de presó.
2: En esports parlem de motor perquè avui comença el Premi de Catalunya de MotoGP amb els entrenaments al circuit de Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita per la doble operació a la qual s'ha sotmès els darrers dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després d'una intervenció a l'espatlla.
14: Me estoy recuperando bien, recuperando la fuerza, la movilidad y el mejor entreno es encima de la moto. Es realmente difícil replicar lo que puedo sentir en la MotoGP en el gimnasio. Entonces, volver cuanto antes, en este momento que no hay peligro ninguno, es lo mejor.
2: Declaracions a The Zone. En futbol, el Girona empata 1 contra la Reial Societat i continua lluitant per la permanència, Jorge Agüero.
15: Bon dia. L'equip de Michelinit va hipotecar el seu futur en primera divisió amb les dues darreres jornades de Lliga. Primer, aquest diumenge el Metropolitano contra l'Atlético de Madrid. Després, la setmana que ve en un partit presumiblement a vida o mort contra l'Elx a Montilivi. Després de l'empat a 1 a nit contra la Reial Societat en un partit en el qual, primer, es van avançar els bascos amb un gol de John Martín de cap en la primera meitat, en el minut 66, qui si no, Astuani va empatar i va acabar amb

0: he vist a un equip en agressivitat, en finalització, que altres vegades no he vist, i la realitat és que avui hem merescut més, però bueno, la pilota no volia entrar i ja està.
1: I en bàsquet, victòria del Joventut de Badalona contra el Morabanc Andorra, 101-79. De la cultura, aquest divendres obre les portes al Còmic Barcelona en l'edició més internacional marcada per la cultura pop asiàtica i amb uns premis històrics d'empremta 100% femenina. Més d'una trentena d'editorials d'arreu del món i busquen talent i drets. Més detalls, Agnès Batllà.
2: Tot a punt a Montjuïc per obrir la 44a edició del Còmic Barcelona amb una forta presència internacional, amb noms com Shintaro Kago, una figura destacada del manga més experimental i transgressor, Milo Manara, referent del còmic europeu de Hong Kong, Bé Penso, reconegut internacionalment pel detallisme de les seves il·lustracions. Una edició aquesta històrica perquè per primera vegada el premi a la millor obra d'autoria espanyola serà per una dona. Teresa Valero, Anna Peñas, Natàlia Velarde, Irene Márquez i Emma Rió són les 5 candidates, un fet més que remarcable en un sector, el del còmic eminentment masculí, amb exposicions que van des de l'univers Tolkien a una dedicada al segle d'or espanyol, amb una aposta reforçada per la cultura K-pop, un fenomen cultural d'origen coreà que exporta música, sèries, moda i estil de vida. Meritxell Puig n'és la directora.
3: El còmic pues, sempre hem estat mirant, òbviament, pues, Estats Units, Europa, Espanya, és molt, molt important, però no podíem obviar el que està creixent, el que està venint.
2: Una edició aquesta que es preveu de rècord.
3: La veritat és que d'activitats i de xerrades, d'oportunitat, crec que és l'any. Demostra també el Còmic Pro, la part professional, que tenim el doble d'editorials internacionals que venen a buscar drets i, a més, també a buscar nou talent. Tenim a unes 30 editorials internacionals de tot el món, així que sí, jo penso que sí, serà una edició de rècord.
2: Una trobada pels amants del nouè art, d'una disciplina artística en constant evolució i creixement i que Barcelona en fa bandera. Fins aquest diumenge a Fira Barcelona a Montjuïc.
1: I avui comença a Sabadell el Festival Ambassat.

Gregotecno, el projecte musical que fusiona Can Gregorià amb música electrònica, és una de les propostes d'aquesta primera jornada de festival que s'allargarà fins diumenge. Avui també actuen Dan Peralbo i El Comboi, Filles de Cassandra, Xego o Grup de Ties.

0: operativa y estratégica. En Ucrania, las autoridades han actualizado la cifra de víctimas del bombardeo masivo de Rusia sobre Kiev de este jueves. Malena Álvarez.
1: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirma que ya son 24 el número de fallecidos, 3 de ellos menores, tras dar por finalizadas las labores de búsqueda y rescate en el edificio alcanzado por un misil ruso. Un ataque que dejó 48 heridos. El jefe de la diplomacia ucraniana ha añadido que las últimas 24 horas Rusia ha lanzado 675 drones y 56 misiles sobre la ciudad de Kiev. Se trata del mayor ataque desde que finalizó la tregua que se concedieron con motivo del Día de la Victoria, el 9 de mayo.
0: 10 y 3 minutos de la mañana, 9 y 3 en Canarias. Ahora la información de su comunidad.
2: A Catalunya en marxa una nova jornada de mobilitzacions del personal educatiu, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí els docents han tallat l'ENA 240 a Lleida. Després, un centenar de persones s'han concentrat i han fet una foguera amb mobiliari d'escola. Posteriorment han iniciat una marxa i a 1:15 hi ha convocada una manifestació a la ciutat. La portaveu d'Usteca Lleida, Rosa Aguilar, i Jordi Barrufet, secretari de professors de secundària a Lleida.
3: Que només perdent en aquests moments, en aquest cas perdent diners, doncs podrem assolir un acord de país, de veritat, un acord que beneficiï no solament als treballadors, sinó a l'educació pública.
4: Entre alumnat a les aules que no entén l'idioma, no entén a la seva professora, no entén al seu professor i no entén el llibre de text. Hem de fer un canvi en el model d'inclusiva que permeti a l'alumnat integrar-se a l'aula.
2: Encara sobre educació, la CGT interposa un recurs contra el Departament d'Interior per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. La secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat a Catalunya, Laura Jané, ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que sospiten que aquesta infiltració no ha estat l'única.
5: Un dels arguments era que s'havia comès un error per la mateixa inèrcia del Departament d'Interior, cosa que ens fa pensar i apunta a que ja n'hi ha hagut d'altres infiltracions, no sabem quantes, no sabem on, i per això hem demanat més informació.
2: Des del PP carreguen contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui acusen de deixar de costat els agents dels Mossos d'Esquadra. El diputat del Congrés, Nacho Martín Blanco, creu que no hauria d'haver demanat disculpes.
6: Hi haurà de determinar si es conculquen els drets fonamentals, lògicament, com en un estat democràtic de dret ha de ser, són els jutges,
7: els
6: tribunals.
7: Per vostè no es culpa.
6: Jo el que no faré és mai és qüestionar la feina de la policia quan a mi, personalment, no em sembla que la policia hagi fet res qüestionable.
2: I avui també estem pendents de les Terres de l'Ebre perquè el Consorci de Polítiques Ambientals d'aquest territori ha iniciat els primers tractaments de la campanya de control del mosquit en zones naturals, precisament del delta de l'Ebre. És tot des de Catalunya. Molt bon dia.

0: Tim.
1: El suceso tenía lugar durante el puente de mayo. El policía había conocido a la mujer por una aplicación de citas. Quedaron en un bar ubicado en el centro de Granada y, aprovechando que la mujer se iba al baño, el hombre cogió la copa para introducir algún tipo de sustancia. Un cliente detectó lo sucedido y alertó a la mujer, que llamó a la Policía Nacional. Los agentes requisaron ese vaso de vino, que en estos momentos está siendo analizado, y la víctima presentó la denuncia. El policía ya se encontraba suspendido de empleo y sueldo por haber robado dinero en un registro policial en el pasado. Ahora se encuentra detenido en dependencias policiales y se espera que a lo largo de la mañana pase a disposición judicial.
0: 11 y 4 minutos de la mañana, 10 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: A Catalunya, la diferència entre la pensió mitjana dels autònoms i la dels assalariats frega els 700 euros, una bretxa que es cronifica, segons denuncia el sindicat UGT. Més detalls, Climent Sabater.
3: La pensió mitjana dels autònoms a Catalunya és de 1.104 euros i la d'un assalariat de 1.777, gairebé 700 euros de diferència. Una bretxa que també existeix en el conjunt de prestacions que, en el cas d'un treballador per compte aliè, supera els 1.500 euros mensuals i en el d'un professional per compte propi no arriba a 1.000 euros, com denuncia des de CETAC Autònoms de la UGT, Dani García.
4: Trobem algun autònom que després de 40 anys cotitzant, inclús ha tingut treballadors, que els seus treballadors tenen millors condicions a l'hora de... perquè ha cotitzat el que tocava, que el propi autònom, no?
3: Una desigualtat derivada de dècades de baixes cotitzacions per part dels autònoms, situació que es manté tot i la reforma perquè els professionals paguin a la Seguretat Social en funció dels ingressos reals. A Catalunya, dels 570.000 autònoms, més de 100.000 cotitzen la base mínima i més de 300.000, és a dir, 3 de cada 4 en total, ho fan entre el mínim i una vegada i mitja.
2: I el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha iniciat els primers tractaments de la campanya de control del mosquit en zones naturals, des de les comarques tarragonines, Pilar Ribas.
5: Les actuacions es realitzen tant per via aèria com terrestre, en funció de les característiques de cada espai i de les condicions meteorològiques, utilitzant el larvicida biològic BTI, que actua selectivament. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
6: A través del COPATE el que volem és actuar sobretot a la prevenció i anticipar-nos, treballar sobretot i actuar amb les larves per previndre tots aquests mosquits.
5: La campanya preveu actuar en 5.500 hectàrees d'espais naturals i 7.500 en arrossars del Delta, especialment en les zones més properes als nuclis habitats de municipis.
2: És tot des de Catalunya. Molt bon dia.
7: Radio Nacional de España. La radio por delante.
8: The Mornings of Radio Nacional de España. Juan John Raymond Lucas.
9: Juan Ramón Lucas.
10: Las mañanas de Radio Nacional. El único programa en el que hablamos idiomas sin saberlo.
9: Juan Ramón Lucas.

0: El café, y hemos comentado eso, que parecía enero, no parecía mayo para nada.
1: La cota de nieve puede bajar hasta los 1.200 metros en el norte peninsular. Hay avisos en Castilla y León y Cataluña. 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: A Catalunya, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, assegura que el govern treballa intensament amb Esquerra Republicana i els comuns, però que encara no hi ha un acord tancat sobre pressupostos. Afegeix que les converses són exigents i que l'objectiu del govern és tenir un acord com més aviat millor, però evita concretar dates de cara a la setmana vinent, quan les negociacions entraran en la recta final.
3: El país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
2: De la seva banda, Esquerra Republicana ja ha convocat un Consell Nacional per dilluns a la tarda per validar si donen suport als pressupostos. Els republicans, de la seva banda, han fet una proposta sobre la línia orbital ferroviària que connectaria els municipis del voltant de Barcelona sense passar per la capital catalana. I han estat detinguts dos falsos revisors del gas mentre intentaven robar joies a una dona de 86 anys al barri d'Horta-Guinardó de Barcelona, Núria Alcalà.
4: Bon dia. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els detinguts són un home de 28 anys i una dona de 23, de qui constaven diversos antecedents per fets similars. La víctima va rebre una trucada d'un fals revisor de gas informant-li que rebria la visita d'un tècnic i que s'exposava una penalització de 300 euros si no es trobava al domicili. Un agent fora de servei va observar que una dona feia fotografies a l'edifici de la víctima i posteriorment va accedir a la finca cobrint-se amb una gorra i un tapaboques. Finalment, els detinguts van robar joies per valor de entre 3.600 i 4.000 euros, però l'alerta de la gent va fer que es poguessin recuperar ràpid i detenir els autors del robatori.
2: És tot des de Catalunya. Bon dia.
5: Radio Nacional de España. La radio por delante.
6: Juan Ramón Lucas.

0: En 6 meses surgieron 12 pueblos en el planeta desierto con una luminosa algarabía de tubos de neón y amarillos bulbos eléctricos. En total, unas 90.000 personas llegaron a Marte y otras más en la Tierra preparaban las maletas.
1: Las crónicas marcianas de Ray Bradbury te lo habrás leído como 40 o 400 veces, ¿no?
2: Bueno, solo una vez, porque no soy de repetir libros, no suelo leerlos más de una vez, pero sí que es verdad que alguno que he leído 2 veces siempre descubres cosas nuevas.
1: Sí, cuando lo revisitas al tiempo, ¿verdad? Dices, ay, va, esto en su momento se me escapó.
2: Bueno, y porque cuando sabes el final, a veces los principios cambian.
1: También es verdad, vas viendo más detalles desde el inicio.
3: Bueno, yo creo que si la leerías crónicas marcianas, tu lectura sería distinta porque tienes una experiencia detrás. Cambia tu subjetividad y, por tanto, el libro que lees ya no es el mismo porque tú eres distinta.
1: Jennifer García Carrizo y su libro Misión Marte, diario de una exploración espacial. De Marte a mediodía. Jennifer, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, pues encantada de estar aquí con vosotros.
1: Es que te enteras un día de que van a hacer en Utah, allí en Estados Unidos, un experimento sobre cómo sería una expedición a Marte y dices, bueno, pues voy para allá.
2: Por probar que no sea. Yo aplico el proceso y si me cogen, pues ahí estoy.
1: Y la cosa es que te cogieron. Y ahí estuviste con otras compañeras. Bueno, erais una expedición de mujeres. Lo primero que hay que dejar claro es que no eres científica, que esto también es una parte importante. No te dedicas exclusivamente a la divulgación científica. Porque un viaje espacial, un viaje al universo, es lo suficientemente complejo como para tener que reunir diferentes perfiles, ¿no? Para completar todas las lecturas.
2: Exacto. En mi caso yo no me dedico a las ciencias puras y duras, ¿no? Como las entendemos, pues a la física, a la química, a las matemáticas. Ese era el caso de mis compañeras. Yo soy doctora en comunicación, entonces en mi caso mi expertise, por decirlo de algún modo, es precisamente eso, la comunicación científica, el cómo podemos trasladársela a la sociedad para que nos entiendan y para que la gente no se encuentre pues con libros o con comunicados que dices, pero ¿y esto qué significa?
1: Claro, pero llegas a Utah. Ese día, te bajas del, no sé, del autobús, mira, ahí, y llegas allí, ¿y qué? ¿Qué te espera? Te espera la recreación de una, es que no sé ni cómo llamarlo, de una instalación marciana en la que vas a vivir, vas a convivir con tus compañeras y vas a experimentar lo que sería una primera exploración del planeta rojo.
2: Claro, después de unas cuantas horas de camino, ¿no?, en un 4x4, pues llegas en mitad del desierto, en mitad de la nada, no hay absolutamente nada que te pueda recordar al humano, por así decirlo, y te encuentras con una base, es la base de hecho más grande y más antigua del mundo, tiene unos 25 años, y es una base pues completamente marciana, ¿no?, con esos hubs semicirculares, con esas cúpulas geodésicas, que probablemente todos tenéis en la cabeza pues de muchos referentes del audiovisual, ¿no?, de las películas, típica película de Hollywood, ¿no? Y bueno, pues al principio lo que te encuentras es muchos nervios, ¿no?, porque dices, por favor, que salga todo bien. Una vez que pones ahí el primer pie, pues casi me sentía como el primer hombre en la luna,
1: claro,
2: ¿no?
1: Claro.
2: Evidentemente, salvando las distancias y, bueno, pues esto, un pequeño pasito, ¿no? Para una leonesa en Marte, ¿no? Entre comillas. Pero lo cierto es eso, que llegas allí, es una base, es mucho más pequeña de lo que te esperabas, a pesar de ser la más grande del mundo, y dices, bueno, pues aquí comienza la aventura. Y a partir de ahora disfrutar, porque al final has tenido tal proceso de preparación y llevas tanto tiempo trabajando que cuando llega el punto en el que estás allí ya es como ir a por lo que has estado planificando durante más de un año.
1: Ir a por Marte. Y de león, ¿sabes? Es así de sencillo, saltar de león a Marte, Ana.
3: Claro, es que aquí... Pero tú cuando llegaste a la estación espacial, buscaste... Bueno, estación espacial de Utah, ¿pensaste en la posibilidad de encontrarte alguna persona marciana?
2: Mira, esta probabilidad, que además siempre me la preguntan en los coles, es la curiosidad humana, ¿no? Pero hay vida, no hay vida. Sabía... porque cuando había intentado aplicar al proceso de conseguir entrar en esta investigación, ¿no? Pues claro, es lo típico de que vas pasando fases del proceso de selección y cada vez te va haciendo más ilusión y cada vez el, bueno, pues el golpe de rehabilidad, si al final no te cogen, pues es más fuerte, ¿no? Entonces yo ya había investigado si se podía ir a la base o no por tu cuenta, si había alguna manera de ir. Entonces uno de los problemas, o de los principales problemas de estas bases de investigación, es que muchísima gente, pues forofa, que le encanta el espacio, que se alquila un coche y que se va horas y horas y horas por el desierto hasta llegar a la base.
3: Horas y horas, ¿a cuánto?
2: Claro.
3: Pero exactamente, ¿qué distancia hay desde el punto
1: de la civilización, ¿no?
2: Pues dos, tres horas son. Entonces, es curioso porque al final es un problema para las bases de investigación, porque una de las cosas que se investiga es cómo es vivir en aislamiento, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, claro, pues que te aparezca por allí algún marciano humano, por así decirlo, pues acaba siendo un problema. Al final no vimos muchos, te diré, y simplemente pues les ignoras y ya está, sigues ahí como con tu mindset de, a ver, yo estoy en Marte y estoy disfrutando de esto, por favor.
1: Con la burbuja que te han preparado,
2: exacto,
1: ¿no?, para investigar.
2: Exacto, pero lo cierto es que no hay demasiados, porque al final pues es difícil y complicado llegar allí, ¿no? Mm.
1: Misión Marte es un diario, ¿no? Es la historia de un viaje a Marte sin abandonar la Tierra, pero bueno, por algo se empieza. Cuando estás fuera, cuando te sientes fuera de la Tierra, ¿qué es lo primero que echas de menos?
2: Pues hombre, lo primero que echas de menos es las personas que te rodean en la Tierra. Y luego quizás te diría a lo mejor la comida, porque piensa que nosotras en la base de investigación comíamos comida deshidratada, entonces no tienes acceso a todo lo que quieres. Otra cosa que también echas mucho de menos pues es la comunicación con el exterior, el no tener internet, el si tienes una duda no poder resolverla buscando en Google, como hacemos ahora todos, desgraciadamente, ¿no?
3: Y luego yo quiero ir.
1: Luego os paso el contacto, sí, pues, y sí, para sí. La siguiente igual.
3: Pues eso. Aplico, filósofa en Marte.
2: Nunca se sabe, ¿por qué no? Yo siempre lo digo, ¿no? Que tú piensas, un viaje a Marte son 3 años. 6 meses de ida, 6 meses de vuelta y 2 años esperando una ventana de oportunidad en que Marte y la Tierra estén juntos, más o menos, ¿no? En 3 años vas a necesitar filósofos, vas a necesitar artistas, vas a necesitar la cultura.
1: Lo que dice Jennifer, ¿por qué no va a ir un pintor o una pintora para inmortalizar en un lienzo lo que está viendo por la escotilla? Claro, al final todo es nuevo, todo es relevante, ¿no? En el descubrimiento todo tiene su punto de curiosidad y de terminar formando parte de un libro como el tuyo, Misión a Marte. Ahora que tú has estado ya allí de manera figurada, ¿cómo de cerca crees que estamos de realmente ir a Marte?
2: Pues esto depende de la inversión que se haga en ciencia, ¿no? Y que se haga en esa tarea, en ese objetivo, en querer ir a Marte. Creo que nos quedan quizás más años de los que algunos y algunas nos gustaría, ¿no? Me encantaría verlo, ese momento en el que la humanidad pone un primer pie, una mujer, un hombre, en Marte, pero creo que es complejo y depende de eso. En función de la inversión que los gobiernos, las agencias de investigación decidan hacer en esa tarea, pues lo conseguiremos antes o más tarde.
1: O los mil millonarios, ¿no? Igual ahora también juegan un papel de vez en cuando determinante.
2: También, pero bueno, al final, en cualquier misión espacial, ahora mismo, con la ley espacial que tenemos, el responsable siempre acaba siendo el país,
1: el
2: ¿no?
1: Estado,
2: la nación,
1: ¿no?
2: Sí,
1: claro,
2: que está detrás.
1: El interés común general, se presupone. Dices que es lo que más echas de menos, ¿qué es lo que aprendes a valorar con más intensidad cuando te sientes fuera de la Tierra?
2: Pues aprende sobre todo que a veces, teniendo muy pocas opciones, puede ser muy feliz. Creo que vivimos en una sociedad quizás demasiado capitalista, ¿no? Pues tienes que cambiarte de ropa todos los días, no puedes ir con la misma prenda al trabajo todos los días. Necesitamos ir a un restaurante y que haya 1.500 opciones en la carta. Y a veces te das cuenta de que cuando no hay ninguna opción, pues, y solo hay una, pues aprendes a valorar otras cosas, ¿no? Entonces, claro, tú piensas que en nuestro caso, pues al final te tenía que entrar todo en una maleta muy pequeña. La ropa que tienes es limitada, el acceso al agua que tienes es limitado, el acceso a la comida que tienes es limitado. Entonces ahí aprendes a valorar todo, sobre todo el agua, ¿no? Eso de abrir el grifo y que salga agua, que muchas veces lo damos por hecho, pues en realidad allí es todo un lujo.
1: Gestión de los recursos escasos,
3: a mí,
1: claro.
3: A mí hay varias cosas que me parecen interesantes aquí. Estábamos hablando de si algo que es una especie de preparación para ir a Marte, si vamos a ir a Marte, ¿no? Pero lo que tú has dicho me parece muy significativo y muy importante, porque esa búsqueda de cómo se podría vivir en Marte también incide en cómo se podría vivir en la Tierra, en vivir de forma sostenible, justamente como tú decías, ¿no? Lalo, tú en el principio de la entrevista has mencionado, bueno, viaje en el universo, ¿no? ¿Cómo se sentiría? Pero es que te das cuenta que nosotros mismos ahora estamos viajando en el universo, no estamos fuera del universo. universo.
1: Es verdad.
3: Estamos en el planeta Tierra y el planeta Tierra está con su órbita, con sus movimientos. Nosotros también somos viajantes de ese universo. Estamos en ese sistema solar, o algo mucho más grave, ¿no? Mucho más grande. Y si en Marte tendríamos que vivir de una forma sostenible, más calmada y más relajada, darnos cuenta de lo que es realmente importante, ¿por qué ese aprendizaje no lo aplicamos también en nuestra forma de vivir en la Tierra?
1: Es verdad, hablas de la importancia y la relevancia de la gestión de los recursos limitados forzosamente en la misión, pero cada vez más limitados de forma natural en nuestra en nuestro planeta. Hablas del agua, por ejemplo. Aquí nos enfrentamos a sequías brutales también.
2: Efectivamente. De hecho, bueno, al final todas las expediciones espaciales, ¿no? Todo, cualquier viaje espacial te enseña mucho de tu propio viaje aquí, en la Tierra.
1: Exacto.
2: En este caso, pues, de hecho, el proyecto de investigación que yo desarrollaba, que estaba, bueno, a caballo por el área de estudio en el que yo trabajo, es tampoco a caballo entre investigación y divulgación, pero ese proyecto iba precisamente de eso, de cómo podemos gestionar los recursos para poderlo aplicar el aprendizaje aquí en la Tierra, ¿no? Y en ese sentido, pues, claro, el agua, ¿no? Es fundamental. Tú piensas que una persona en una ciudad como Madrid, Barcelona, gasta unos 120, 150 litros de agua al día.
1: Uh-huh.
2: Allí nosotras teníamos 10,5. Entonces,
3: ¿y se puede vivir con 10,5?
2: Se puede vivir. También te digo que, por ejemplo, las duchas es una cada 3 días y es una ducha muy rápida. Pero claro, una ducha abierta, un minuto, son 20 litros de agua por minuto abierta. Y allí las duchas eran más o menos unos 5 o 10 litros. Pues tienes que aprender a cerrar el grifo,
1: claro,
2: cuando no lo estás utilizando, ¿no? O lavarte las manos, lavarte los dientes. O sea, al final es, pues, todo lo que haces en la Tierra, muchas veces pensando que eso es ilimitado, cuando llegas allí te das cuenta de que tiene un límite y de que es muy escaso y de que si eso se acaba el juego, entre comillas, se acaba el entrenamiento, porque al final estas misiones son entrenamientos, son simulaciones que se hacen para aprender antes de ir y hacer una misión real, ¿no? Pues en este caso eso, ¿no? Que si se acaba el agua, se acaba el entrenamiento. Entonces,
3: pero eso, fíjate, eso es vida real.
2: Efectivamente.
3: Eso es vida real. ¿Te acuerdas? Empezabas el programa diciendo, estamos a 15 de mayo, a ver si empieza el tiempo como tiene que ser.
1: Mm.
3: Es que a lo mejor el tiempo ya no va a ser como es.
1: Claro.
3: Y entonces justamente tenemos que aprender, quizá no a gastar 200 litros, ni 10, pero a lo mejor a gastar 80.
2: Sí, y de hecho una de las cosas que aprendes en la expedición es que va a haber muchas cosas que no son como las has planeado, pero es lo que hay, es que no hay otra cosa. Entonces, pues eso, a quien la vida le da limones, haz limonada, ¿no? Entonces yo siempre intentaba ver, pues, la parte buena de todo. Al final yo pensaba, bueno, pues a ver si cuando llego a casa soy capaz de ducharme sin estar 20 minutos en la ducha, ¿no? Y son cosas, pues, que sorprendentemente luego te duran, porque al final ha pasado un año desde que volvimos de la expedición y, bueno, aprendes, pero es que muchas veces es eso, es como en los viajes, ¿no? La gente cuando va con 500 maletas, factura, si es que claro, lo mejor es irte con una mochila que no pese más, exacto, de 7 kilos para que el viaje seas tú y no sea la mochila.
1: Total, y al final vuelves con el 80% de las cosas sin usar y dices,
3: exacto,
1: pues, ¿para qué? Igual para el siguiente viaje aprendes, claro.
3: ¿Y tenías SIA?
2: No, no teníamos SIA y eso nos llevó a cosas como calcular un coseno, un seno a mano o una
3: maravilla,
2: integral. Cosas que dices, bueno,
1: hombre,
2: pero
1: maravilla.
3: Si es... No, que sí, mira, yo creo que el ser humano debe hacer ese tipo de cosas porque lo que no se practica se pierde. Y no es aprender simplemente a hacer una ecuación, es las conexiones sinápticas cerebrales que implica hacer ese ejercicio.
2: Y sobre todo también al reconectar con la gente con la que te vas. Al final yo, pues con mis compañeras, tenías conversaciones que de otra manera muchas veces las acabas teniendo con la IA o con el internet, ¿no? Por así llamarlo, diciendo, bueno, pues tengo esta duda, voy a consultarla aquí. Pero cuando no tienes acceso a internet, se lo tienes que consultar a las personas que te rodean.
3: Me parece
1: claro,
3: maravilloso, y es la comunicación humana.
2: Y es maravilloso también el ver cosas que están ahí en tu cerebro y decir, es que no sabía que tenía este conocimiento, se había quedado hundido ahí porque en cualquier otra situación lo habría buscado, ¿no?
1: Y lo voy a exprimir porque ahora lo necesito, claro. Jennifer, en un minuto que nos queda, ahora te llaman y te dicen, ya que has ensayado, vete de verdad. Primera misión a Marte, te hemos escogido, ¿irías?
2: Pues sí, es seguro, y sobre todo, si es con retorno, es decir, con vuelta a la Tierra, sí, sin dudarlo. Es un caso curioso porque soy de comunicación. No creo que ocurriera conmigo, pero sí, volvería. Pero insisto en la importancia de que haya ese retorno de muestras y ese retorno de datos para que se pueda investigar, que no es un viaje por conquistar el espacio, sino que es un viaje para entenderlo, para poder comprenderlo y que eso nos ayude, como bien decía Ana, a comprender nuestro propio planeta, que es el más bonito que tenemos, porque no hay ningún igual de bello.
1: Ana, tú de cabeza, ¿no?
3: Yo, si te piden el nombre de una suplente, yo encantada, ¿eh? Pero fíjate, también hemos empezado hablando del poder. Lo que acaba de decir Jennifer tiene que ver con un concepto distinto del poder. No poder como dominación y conquista del espacio, sino un poder que es la posibilidad de hacer, la posibilidad de conocer.
2: Es que el mayor poder que hay es el conocimiento.
3: Exacto.
2: Es el saber.
1: Jennifer García Carrizo, Misión Marte. Si te vas, cuando estés preparándote la maleta, por favor llámanos y nos cuentas.
2: Por supuesto, estáis invitados.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
1: Hasta ahora.
3: Hasta luego.
0: Mediodía en Radio Nacional. Lalo Tovar.
1: Venga, que nos da tiempo una última parada, no tan lejana, esta está más cerca, es en la Feria del Cómic de Barcelona, que acaba de abrir con una todo un homenaje este año a la cultura pop asiática. Hay 108 autores, hay 208 expositores y paseando por todos ellos continúa Agnès Batlle en el recinto de Montjuïc, en la Fira de Barcelona. Buenas tardes.
4: Sí, ¿qué tal? Saludos desde el pabellón 8 de Fira de Barcelona, en Montjuïc, en esta 44 edición ya de un cómic Barcelona que apuesta fuerte por la cultura pop, un género musical de origen coreano que ha pasado a fenómeno cultural global ya, con grandes nombres que vendrán al salón, como Shintaro Kago, figura destacada del cómic más experimental y transgresor, Milo Manara, todo un referente del cómic europeo, o el hongkongués Peng So, reconocido internacionalmente por el detallismo de sus ilustraciones. Por primera vez esta tarde se va a dar el premio a la mejor obra española a una mujer, porque las cinco candidatas, el ministro Urtasun ha estado aquí esta mañana inaugurando y paseando por el salón.
5: Una edición que trae récords, más de 150 stands, con presencia particular del cómic asiático. Hemos tenido también a los cónsules de Corea y de Japón acompañándonos en esta inauguración. Y quiero también hoy hacerles un anuncio, que es que el año que viene será la 45 edición. Y desde el gobierno vamos a declarar acontecimiento de especial interés público la 45 edición del Salón del Cómic.
4: Exposiciones de Paco Roca o Paracuellos, del universo Tolkien hasta el siglo de oro español, en este Cómic Barcelona, un encuentro para los amantes del noveno arte, hasta el domingo en Fira de Barcelona de Montjuïc, que esta mañana ha recibido a muchos escolares, muchos estudiantes que dosier en mano, fichas o trabajos, intentaban averiguar aquí todos sus secretos.
1: Se te nota que estás disfrutando, Agnès, muchas gracias. Y Ana, de Marte al cómic, al poder, la verdad es que ha sido un programa completo. Muchísimas gracias.
3: A ti.
6: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Bañeres.
7: Bona tarda. Passen uns segons de dos quarts de dues. L'aprovació dels pressupostos és immediat, tot després que Esquerra Republicana ha tancat amb els socialistes el projecte del tren orbital i ha convocat per dilluns a la tarda al Consell Nacional. A l'espera de la fotografia oficial, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que hi treballen intensament per deixar-ho tot tancat.
8: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat i tan bon punt això sigui, estem apretant a màxims, no?, entre el govern de Catalunya i les diferents formacions polítiques per garantir que el país pugui tenir pressupostos.
7: Enfront, Junts, el portaveu al Parlament, Salvador Vergés, ha retret el canvi de rumb dels republicans per justificar l'acord de pressupostos.
9: Esquerra Republicana, aprovant aquests pressupostos a qualsevol preu, perquè ha passat, evidentment, com dèiem, doncs de defensar que era una línia vermella l'IRPF, no?, la gestió de l'IRPF des de Catalunya, al final, doncs, aquesta línia orbital, el que fa és ser corresponsable a avalar tot aquest desgavell, tota aquesta incompetència del govern Illa.
7: És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest divendres 15 de maig, però n'hi ha molts més. Anna Pujol, bona tarda.
3: Bona tarda.
7: Vaga de docents a Lleida.
3: Les mobilitzacions del personal educatiu es traslladen avui a les comarques de Lleida, l'Aran i l'Alt Pirineu. Aquest matí, grups de docents han tallat diverses carreteres i han fet marxes a diversos punts i al migdia, a prop de 2.000 persones, segons els Mossos d'Esquadra, han participat d'una manifestació a la capital del Segrià. A més de les reclamacions, lamenten que les escoles rurals, majoritàries a Ponent, no poden fer vaga. Rosa Aguilar, d'Ustec.
10: Vull remarcar que Lleida té moltíssima escola rural i que hi ha molts docents de l'escola rural que no poden fer vaga perquè es veuen obligats a fer serveis mínims.
7: Model econòmic insostenible.
11: Un grup d'economistes catalans atribueix la pèrdua de productivitat i l'empobriment dels treballadors a la proliferació dels sectors subvencionats, diuen. Indústries com el turisme i la de la producció porcina, amb uns salaris per sota de la mitjana i que no compensen els costos de serveis públics que consumeixen treballadors via impostos. Miquel Puig és economista.
12: El 44% de la creació de llocs de treball en els últims anys, els anys dels que tenim estadística, són en sectors altament subvencionats. El que ens sembla preocupant és això.
7: Diferència de gairebé 700 euros.
11: Entre la pensió mitjana dels autònoms i la dels assalariats, segons denuncia UGT, una bretxa que també existeix en el conjunt de les prestacions. En el cas d'un treballador per compte aliè supera els 1.500 euros mensuals i en el d'un professional per compte propi no arriba als 1.000 euros. Dani Garcia és president de Cataca Autònoms.
13: Trobem algun autònom que després de 40 anys cotitzant, inclús ha tingut treballadors, que els seus treballadors tenen millors condicions a l'hora de, perquè ha cotitzat el que tocava, que el propi autònom, no?
7: Crida del banc de sang.
11: A donar sang i especialment plasma necessari per a la composició de medicaments vitals per a pacients amb immunodeficiències congènites i que, per tant, no poden generar defenses. Joan Grífols, director assistencial del banc de sang i teixits, alerta de la manca d'autosuficiència en plasma tant a Catalunya com a Europa i que fan falta, diu, més donacions.
14: I l'objectiu per aquest any és 42.000 i en 3 anys arribar a les 60.000, amb les quals tindríem el 50% aquest d'autosuficiència, amb el qual garantiríem el 100% dels tractaments de les immunodeficiències congènites dels malalts de Catalunya.
7: I tret de sortida al Còmic Barcelona.
11: En una edició molt internacional, amb especial protagonisme de la cultura pop asiàtica i amb més d'una trentena d'editorials d'arreu del món buscant talent i drets. Hi participaran referents del món del còmic i del manga com Shintaro Kago, Milo Manara, Penso o Ken Nimura i exposicions, entre les quals una dedicada a l'univers del Senyor dels Anells o una altra sobre el segle d'or espanyol.
7: Gràcies, Anna. Moment ara, però, per la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. En aquests moments va augmentant una miqueta la circulació, sobretot en alguns punts on hi ha hagut alguna incidència. En el cas, per exemple, de l'autopista P7, a l'altura de Cerdanyola, hi ha hagut un accident, sentit sud. Els vehicles, això sí, s'han retirat ràpidament al voral. On hi ha més volum és més enrere, a la zona de Barberà del Vallès, en aquesta autopista en sentit Tarragona. També en aquest cas per un vehicle variat, a la C-17 i a l'altura de Canovelles, o mig camí entre Canovelles i l'Ametlla de Vallès, hi ha aturades en sentit nord, en sentit Vic. Pel que fa a volum de trànsit, en destacarem a la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, i també a la C-32, en aquest cas a Sant Boi de Llobregat, de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7: Gràcies, i avui també molt pendents del temps. Aquest diumenge es manté l'avís del Meteocat per intensitat de pluja a la zona litoral i prelitoral central i de les comarques de Girona. Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla Inuncat. Aemet, Juan Carlos Piña.
16: Continua el cel cobert a Catalunya amb precipitacions dèbils a moderades localment persistents a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental. A la meitat oriental, ruixats ocasionalment amb tempesta que poden ser localment forts a Girona, on es poden recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Al Pirineu i a la Vall d'Aran poden ser en forma de neu les precipitacions per damunt dels 1.200 metres en quantitats significatives a la Vall d'Aran. Temperatures que avui baixen quedant-se les màximes als 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona, 15 a Girona.
6: Edició migdia. Anna Bañeres.
7: Aquest 16 de maig es commemora el Dia Internacional de la Celiaquia. A Catalunya, unes 75.000 persones són celíaques, però es calcula que només un 25% ho saben. Això vol dir que la immensa majoria dels afectats conviu amb aquesta malaltia autoimmune i les seves conseqüències sense haver estat mai diagnosticat. D'aquí que un dels reptes continua sent donar visibilitat a aquesta patologia crònica i, sobretot, conscienciar la població que menjar sense gluten és, per tots ells, l'únic remei vàlid i no pas una qüestió de moda. Una realitat de la celiaquia a la que ens acosta ara mateix l'Helena Pérez.
11: La celiaquia és una de les aproximadament 100 malalties autoimmunes identificades, però què és exactament? Doctor Roger García, cap de pediatria de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa.
17: Es produeix quan ingereix gluten, que és la proteïna del blat, de l'ordi i del sègol, i el sistema immunitari reacciona de forma exagerada i ataca la pròpia mucosa intestinal, provocant una atròfia de les vellositats del budell prim, i això fa que s'afecti la capacitat per absorbir els nutrients dels aliments.
11: I per què es manifesta?
17: De cada 100 persones, 30-40 naixeran amb la predisposició per ser celíacs i només una desenvoluparà la malaltia.
11: Però de les persones que la desenvolupen, el 75% no ho saben. És a dir, la immensa majoria dels celíacs no ha estat mai diagnosticat. Quan finalment un professional posa nom a la malaltia, a vegades costa assumir la nova realitat. Gensane Carbajo, doctora en psicologia.
18: Fa 27-30 anys enrere, clar, aquesta gent deixava de sortir, deixava de relacionar-se i eren percebuts com a los raritos.
11: Tot i que avui és una malaltia més normalitzada, encara condiciona molt el dia a dia del pacient.
18: És difícil. Si passes de ser una persona que té salut a una persona que té una malaltia crònica, afecta a tots els nivells, no? Al personal, al familiar, al social, a l'escolar.
11: La Sílvia Vicent sap que és celíaca des de fa 18 anys i amb la seva filla va obrir a Barcelona la botiga Ca la Gemma Gluten Free.
19: La cistella de la compra igual és el doble dels productes amb gluten. Nosaltres tenim unes baguets que valen 2,60 €, però si vas a comprar una barra de pa en el forn que porti gluten, estem parlant d'1,10 €. No tothom es pot permetre aquests productes sense gluten, perquè, clar, el nostre medicament és la dieta sense gluten.
11: I segons la doctora en psicologia, l'estrès mental no acaba aquí.
18: Suposa moltíssima fatiga mental, encara molta part de la societat interpreta que tenir celiaquia és una preferència, que és una opció alimentària, quan realment és una malaltia.
11: De fet, el 70% de la gent que menja sense gluten no és celíaca, doctor Roger García.
17: Això és un error, perquè en aquests casos no els hi aporta cap benefici. Hi ha una major ingesta de fibra, un dèficit d'algunes vitamines del grup B, sobretot.
11: Hi ha cura per aquesta patologia?
17: El tractament és la dieta i es comenta que potser en unes dècades en teràpia gènica es podrà curar.
11: Com sempre, la ciència i la investigació obren la porta a l'esperança.
7: La celiaquia causa impacte social i emocional. Les xifres ho confirmen. El 77% assegura haver renunciat a plans socials per por a contaminar-se amb gluten. El 83% afirma haver-se contaminat menjant fora de casa i més del 90% assegura haver sentit comentaris que minimitzen o banalitzen la seva condició. Inés Navarro, coordinadora de Codinucat, del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya i membre del Consell Assessor. Molt bona tarda.
20: Molt bona tarda.
7: La ciència té la celiaquia en el punt de mira, però de moment, a dia d'avui, l'únic tractament eficaç és una dieta estricta sense gluten. Les limitacions socials, l'impacte econòmic, però també el desconeixement dificulten l'adherència a la dieta sense gluten?
20: Sí, és cert. Sí que és una malaltia que afecta a un 2% de la població en països occidentals, però afecta a tot arreu i a tots els grups d'edat, nens, ancians, i la relació que hi ha entre home i dona és de 2-1. Per tant, si tenim la dada, a més a més, que el 75% dels pacients segueixen sense diagnosticar, i a Catalunya la mitja del diagnòstic és de 7 anys en el celíac adult. Per tant, hi ha molta encara desconeixença i molta mancança d'informació, però sobretot jo posaria el focus en la formació.
7: Quines són els principals errors que cometen les persones celíaques?
20: Com a persones celíaques un cop diagnosticades, són errors sobretot de contaminació, propi contaminació, doncs de falta de desconeixement d'higiene dels estris, de netejar bé els espais a l'hora de cuinar. Quan parlem de zones comunes a nivell d'entorn familiar del propi celíac. Després, com han de cuinar, què hem de comprar, el concepte de aliments exempts de gluten, què inclou el gluten. Llavors, hi ha tota aquesta tasca, no?, que fem de formació per a les persones que han estat diagnosticades amb celiaquia i per l'entorn, perquè aquestes persones estiguin còmodes, segures, quan van a fora dels seus llocs habituals de menjar.
7: Hem de parlar d'aliments prohibits i no prohibits o d'aliments aptes i no aptes?
20: Una persona celíaca amb diagnòstic de celiaquia el seu aliment prohibit és tota aquella ingesta que porti gluten. Per tant, estem parlant del gluten com a tal, que és el blat, la cebada, la cibada, l'avena, el triticale, l'espelta, val? Tots aquests derivats del que és el gluten, que és la proteïna, la gluteïna, que és la proteïna del gluten. I la manera de poder tenir molt clar quins aliments contenen aquests ingredients és també el tema de l'etiquetatge. Per això és molt important saber llegir etiquetes, saber, o quan els productes que comprem ja t'estan dient que no conté gluten, no facilita molt que la gent hagi de començar a mirar quins ingredients conté i quins no, però si és celíaca, aquests aliments queden completament prohibits. S'han d'excloure la seva alimentació.
2: Comentaves el fet de l'etiquetatge i generalment quan pensem en celiaquia pensem en productes comercials, però entenc que hi ha aliments naturals i genèrics als que hem de prestar més atenció, als que li hem de posar més el focus?
20: És important també saber que la persona celíaca ha de seguir els mateixos hàbits saludables que qualsevol persona. Llavors tenim clar que les fruites, les verdures fresques de temporada no contenen gluten, l'arròs, el blat de moro, el peix, la carn, els ous, tot això està exempt de gluten. Per tant, el focus el posem en el blat, tot el que contingui blat.
2: I la por a no consumir alguns aliments pel si de cas pot derivar en dèficits nutricionals?
20: Evidentment, perquè si la por ens exclou aliments que realment són importants per a la nostra alimentació variada i desequilibrada, doncs podem... El que passa és el que et deia, si no, les llegums no porten gluten, les llenties són les que s'han de vigilar, les fruites, les verdures, els fruits secs, la carn, el peix, els ous, que tot això no em porta gluten. Per tant, si la nostra alimentació està basada en aquests aliments, no hem de tenir cap problema. Ara bé, si nosaltres hem de menjar el pa, ha de ser pa sense gluten, si hem de menjar pasta, ha de ser pasta sense gluten, i si després ja fem aliments i plats elaborats, hem de vigilar que cap d'aquests ingredients estigui dins de la recepta, perquè és quan llavors estem ingerint gluten, que és el que ens pot fer mal.
2: Perquè allò de per una mica de gluten no passa res és fals.
20: Completament fals. És una malaltia, no?, que passa, que es passa per dintre, per tant, li està sent mal igualment. És exempt de gluten 100%.
2: Inés Navarro, coordinadora de Codinucat, del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Gràcies per atendre l'entrevista de l'edició migdia i molt bona tarda.
20: Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bona tarda.
21: Edició migdia.
2: I en aquest punt saludem a la Marga Lluc, que és el moment del temps de l'actualitat esportiva. Bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
21: Esports.
22: De nou Estuani, que farà 40 anys a l'octubre, va salvar ahir un punt que pot ser molt important per la salvació del Girona. Empat a Montilivi davant la Reial Societat, que com a mínim fa sortir del descens, on estava abans de començar el partit un equip gironí que tindrà dos partits vitals contra l'Atlético de Madrid i l'Elx per la permanència. Tot en dues darreres jornades amb horari unificat, la primera aquest diumenge a les 7 de la tarda, on la moció està assegurada sobretot a la ferrissada lluita per evitar el descens, on s'hi troben tant l'Espanyol, respirant una mica amb els 3 punts de marge que té ara i que diumenge jugarà a Pamplona contra Osasuna i el mateix Girona amb un sol punt de marxa ara mateix. L'únic partit fora d'hora serà el Barça-Betis sense res en joc a un quart de 10 de diumenge. Tot amb un nou episodi de la crisi blanca, l'enfrontament verbal entre Mbappé i Arbeló ahir després de la victòria del Real Madrid sobre l'Oviedo, on el francès no va ser titular. Una jornada que obre un cap de setmana important pel motor a casa nostra amb la disputa sense Marc Márquez del Gran Premi de Catalunya al circuit de Montmeló. Comencem. I el que dèiem, el Girona va salvar un punt ahir contra la Reial Societat i ara té doncs un punt de marge sobre el descens. Anem a Girona, Josep Guardiola.
23: Segurament que en el pitjor moment de tota la segona volta del campionat, el Girona Futbol Club va ser capaç de fer el millor partit que porta des de que es va iniciar l'actual temporada. I és que els gironins ahir varen dominar a ple una Reial Societat que va estar més tancada que no pas llançada a l'atac, però que això sí s'havia col·locat per davant en el marcador al primer temps. Ja a la segona part, amb més Tuani al camp, l'uruguaià va tornar a ser clau i marcava el gol que seria de l'empat definitiu. Com sempre, Mitchell parlava del seu Estuani Salvador.
24: Estuani, ja he dit, és, en tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90-90-90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit. Veurem com està pel diumenge.
23: El Girona, amb aquest puntet solitari, abandona les places de descens que havia ocupat per unes hores. I Mitchell, tot i qualificar el partit d'estrany, deia que l'actuació era per ser optimistes i que són capaços de salvar la categoria.
24: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
23: El Girona comença a fer comptes, però sap que la permanència passa per aconseguir com a mínim 3 punts més. La primera oportunitat de fer-ho aquest diumenge a la tarda al Metropolitano davant de l'Atlètic de Madrid. Recordem, l'última jornada serà a casa contra un rival directe com l'Elx.
22: Dos rivals que esperen poder superar o, si més no, aconseguir els punts necessaris als jugadors del Girona perquè continuar a primera. Això ho deia Àlex Moreno.
0: Con este empate dependemos nosotros mismos, que es lo más importante. Tenemos dos partidos, sobre todo uno en casa, que contra el Leche, creo que es un partido muy importante, aparte también del Atlético de Madrid, y creo que todos juntos tenemos que salir como hoy. Seguro que lo tiraremos adelante porque ha sido un partido muy completo. Lástima ese córner que nos han marcado, pero creo que de cara a lo que ha sido el partido, en ocasiones, en intensidad, en presión, en centros, en tiros a portería, creo que ha sido muy completo y creo que partidos como así a veces normalmente te caes más para el otro lado que para empate o derrota y bueno, quedan dos partidos muy importantes para sacar esto adelante.
22: Doncs dos partits molt importants, efectivament, pel Girona. Qui també va jugar ahir va ser el Real Madrid, que va derrotar l'Oviedo per 2-0 en un partit intranscendent pels dos equips, però que va acabar amb un nou incendi al Club Blanc amb les declaracions d'Mbappé, que no va ser titular en zona mixta.
1: Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo en a jugar y pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster.
22: Deia el Francesc que li preguntessin a Rebeloa i el tècnic el va desmentir.
4: No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien. Y me parece fenomenal que los jugadores muestren su disconformidad, no me importa, lo voy a seguir haciendo como considere hasta el último día. Pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
22: Doncs al siguiente, que deia Arbeloa, tot apunta que serà Mourinho, qui malgrat tot ha desmentit aquest matí haver parlat amb el Club Blanc.
5: Con Real Madrid no he tenido ningún contacto, ni con presidente, ni con ninguna persona importante de su estructura, no he tenido nada.
22: Mourinho ha fet aquestes declaracions a la roda de premsa prèvia al darrer partit de Lliga que el seu equip, el Benfica portuguès, jugarà diumenge contra l'Estoril i ha reiterat que no pensarà en el seu futur fins que no acabi la Lliga i que ni tan sols ha llegit l'oferta de renovació del Benfica. I tornant a la Lliga, però la Lliga espanyola, avui, a més dels partits del Girona i el Real Madrid, ahir es va disputar el València 1-1, que va certificar la salvació de l'equip de Vallecas amb 44 punts. I aquest cap de setmana es disputa la penúltima jornada de la Lliga en jornada unificada diumenge a les 7 de la tarda i amb emoció assegurada sobretot la part baixa de la classificació, amb 9 equips encara lluitant per evitar el descens a manca de dues jornades, entre ells el Girona i l'Espanyol. Després de l'empat d'ahir, el Girona és 15è a la classificació amb 40 punts, un per sobre del descens, els mateixos que l'Alavés, que és 16è, i ha de jugar aquest diumenge al Metropolitano contra l'Atlético de Madrid i en la darrera jornada a casa contra un rival directe, l'Elx. Per sobre, l'Espanyol és 14è amb 42 punts, 3 per sobre del descens, i jugarà diumenge contra Osasuna Pamplona amb els mateixos punts i la darrera jornada a casa contra la Real Societat. Ara mateix estan en descens l'Elx i el Mallorca amb 39 punts, com dèiem, emoció assegurada aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda. I l'únic partit que quedarà fora d'aquesta jornada unificada de diumenge serà el Barça, que jugarà contra el Betis el darrer partit de la temporada al Camp Nou i sense res en joc per part dels dos equips. Fran Robert, bona tarda.
8: Bona tarda. Es va canviar l'hora del partit a 9:15 del vespre, precisament perquè cap dels dos equips s'hi juga res. El Barcelona ja és campió i el Betis Betis ja té assegurada la cinquena posició de Champions. Els blaugranes han entrenat aquest matí a la ciutat esportiva a porta tancada i després de la derrota de dimecres per 1-0 al camp de l'Alavés i de retruc perdre l'oportunitat d'arribar als 100 punts, volen acomiadar la temporada al Camp Nou amb una victòria que seria històrica. Si el Barça guanya el conjunt andalús, tancarà la Lliga amb un ple de triomfs com a local, 19 de 19,
22: sí.
8: I en un campionat de 20 clubs mai no ha aconseguit cap equip. Uh-huh. En principi, l'única baixa per lesió serà Lamine Yamal, que evoluciona favorablement. Tornarà a la convocatòria Rafinha després de complir sanció per acumulació de targetes grogues i demà a la una escoltarem el tècnic Hansi Flick a la roda de premsa prèvia.
22: Doncs hi ha un objectiu, no?, aquesta ple de victòries al Camp Nou. Veurem què és el que passa en aquest partit de diumenge. Però qui sí té partit important i clau serà demà el Barça femení, que s'enfronta a l'Atlético de Madrid a la final de la Copa de la Reina a Gran Canària, on ja hi és o a punt d'arribar l'equip blaugrana, Frank.
8: Sí, l'expedició del Barcelona ha aterrat a Gran Canària amb 22 jugadores, s'han quedat les lesionades Laia Alexandri i Graham Hansen a la ciutat comtal i sobre les 6 de la tarda, hora peninsular, les blaugranes arribaran a l'estadi de Gran Canària. Després de la foto oficial de capitanes i entrenadors, la defensa Marta Torrejón i el tècnic Pere Romeu compareixeran en roda de premsa a 6:15 i a les 7 del vespre, entrenament. Per continuar aspirant aquest curs al pòquer de títols, el Barça vol aixecar la Copa de la Reina. Seria la tercera de forma consecutiva, la dotzena de la història del club i la davantera Salma Parayuelo es mostra ambiciosa.
3: Da igual el rival que sea, al final también esto es una final. Nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotros tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo y espero que podamos celebrar.
8: Parayuelo també ha aprofitat l'aparador mediàtic previ a un partit important per reclamar una lliga més competitiva.
3: Yo creo que a todo futbolista cuando su liga y la competición sube de nivel es positivo para todo el mundo, pues porque eso quiere decir que hay mayor nivel, que hay mayor espectáculo y que creo que va a ser también favorecedor para todo el mundo.
8: La final de Copa davant l'Atlètic de Madrid, demà a les 9 del vespre, hora peninsular, i serà la quarta entre el conjunt blaugrana i el Matalasser. El 2017, el 2018 i la temporada passada es va imposar el Barça.
22: Doncs esperem que demà també sigui així, pendents d'aquest Barça que pot aconseguir, com deies, el pòquer de títols aquesta temporada, perquè li queda encara la final de la Champions. Gràcies, Frank. Bona tarda.
8: Bona tarda.
22: I obrim el poliesportiu parlant de motor, perquè ha començat el circuit de Montmeló, el Gran Premi de Catalunya, que es disputarà al llarg del cap de setmana i avui ha estat la primera, o està sent, la primera jornada d'entrenaments lliures. Com va tot plegat, Jorge Agüero? Bona tarda.
9: Què tal, Marga? Molt bona tarda. Doncs mira, dominada per un home de la casa, per Àlex Márquez, que ha deixat el crono per sota del minut 40, pràcticament per una dècima ha fregat el registre de la volta ràpida de l'any passat, que precisament porta la seva signatura. És, Marga, l'únic Márquez que podrem veure corre aquest cap de setmana. El seu germà, Marc, recordem, es perd la cita per una caiguda que va patir a França dissabte passat en la cursa a l'esprint i que li va provocar un trencament al peu, circumstància que, com ja sabeu i hem explicat en aquest mateix espai, doncs ha volgut aprofitar el 9 vegades campió del món per passar pel quiròfan i solucionar-se també un problema amb un cargol de la placa de titani que porta al seu braç dret. Però que ningú pensi que això li treu emoció al que pugui passar aquest cap de setmana a Montmeló, perquè els que sí que hi són és la dupla d'Aprilia, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, que en les primeres 5 proves del calendari han aclaparat. L'italià lidera el campionat només amb un punt més que el madrileny. A les 3 de la tarda tindrem la segona màniga d'entrenaments lliures en MotoGP. Compta amb el cel, Marga, perquè amenaça pluja.
22: Sí, sí, i tant.
9: Demà, 3 de la tarda, per recordar els horaris, demà 3 de la tarda tindrem la cursa a l'esprint i diumenge a les 2 de la tarda, en l'horari tradicional, doncs la cursa principal. Ara mateix acaba de finalitzar la segona ronda dels entrenaments lliures de Moto3, la categoria més petita. Estem pendents encara de confirmar qui té el millor temps, qui ha estat el més ràpid. Aquí les mirades estan posades sobretot sobre el murcià Máximo Quiles de l'Espart Team, que està també arrasant en el que portem de campionat. I de seguida, a les 2:05, la segona màniga de lliures en Moto2, on hi ha el madrileny Manu González com a líder del campionat.
22: Doncs estarem molt pendents al llarg del dia de tot el que passi al circuit de Catalunya. Gràcies, bona tarda.
9: Fins ara.
22: I com estem també del bàsquet, perquè hi va cloure la 31a jornada de la Lliga CB amb la clara victòria del Joventut sobre l'Andorra. Dani Esclusa, bona tarda.
10: Què tal, Marga? Bona tarda. 101-79, gran actuació dels de Dani Miret, però per sobre de tot hem de destacar un nom, el de Ricky Rubio, que va finalitzar el partit amb 23 punts, 4 rebots, 7 assistències i 28 de valoració. Aquestes eren les paraules del seu entrenador després d'un nou recital del base del Masnou.
12: Me sacas una sonrisa porque yo estoy pensando, ostras, esta jugada hemos ido un poco tarde, este aquí no hemos punteado bien el triple, el Pons este nos mete 3, y luego pienso, ostras, qué divertido tendría que haber estado ahí sentado viendo cómo ha hecho el partido que ha hecho, porque es de grabarlo y dentro de unos años, mira, vamos a sentarnos otra vez, estas jugaditas, mira lo que hacía este tal, lo otro, ¿no? Ya pienso ya en mi yo abuelo de decir, tendré que sentarme y explicar esto, porque es que es...
10: Amb tot, el Joventut afiança la sisena plaça de la taula amb 18 victòries i 11 derrotes i amb dos partits ajornats encara pendents de jugar-se contra el Tenerife, un dels seus immediats perseguidors, i l'Unicaja. L'objectiu és evident, ser al play-off i buscar la millor posició possible, i Dani Miret valora la importància de guanyar a casa.
12: Sabem que els partits que queden a casa són vitals per aconseguir els objectius mínims. Ara tenim dos partits fora de casa, amb la qual cosa haver guanyat avui ens dona possibilitats de mirar cap a dalt i ser ambiciosos.
10: La penya visitarà aquest diumenge la pista del líder, el Reial Madrid, abans de jugar el primer dels dos partits pendents contra la Laguna Tenerife el proper dimecres.
22: Doncs així estan les coses al bàsquet. Gràcies, bona tarda. I encara en bàsquet, el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, ha fet avui balanç de la temporada, que ha qualificat d'històrica, i també ha anunciat canvis a la plantilla, això sí, amb la continuïtat de Roberto Íñiguez.
13: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada. Pensant en Roberto. Estem treballant plegats pensant en l'any que ve i espero que no es torci.
22: Doncs això és el que deia Pere Puig en una roda de premsa que ha fet aquest mateix matí. També pendents d'hoquei patins, la Copa Femenina avui clouran els quarts de final. A 6:15 de la tarda, Benvibre, Vigues i Riells, i a 8:00 del vespre, Gijón Palau. La primera semifinal la jugaran el Vilassana i el Fraga, que van eliminar ahir dos equips catalans, el Manlleu i el Cerdanyola, respectivament. En handbol, Antonio García, exjugador mític del Granollers, no continuarà com a ajudant d'Antoni Rama a l'equip català de la Lliga Lliga Sobal, segons que ha anunciat el mateix club, i després s'ha sabut que serà entrenador la temporada vinent, per primer cop primer entrenador del Cajasol Sevilla, un equip que va pujar aquesta mateixa temporada. Per tant, amb

0: El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. En el caso de los de Reino Unido, reaccionan también a su crisis política. También la libra vuelve a devaluarse contra el dólar.
1: Gracias. Y en una hora el director general de la OMS dará una actualización de la crisis del antivirus, mientras en Madrid, en el Hospital Gómez Ulla, evoluciona favorablemente el crucerista español que se recupera del contagio. Los síntomas parece que están remitiendo. De momento no hay más positivos a escala global y la que sigue preocupando mucho es la mujer francesa que continúa muy grave en la UCI de París. A partir de media escucharemos que le ha contado a nuestro corresponsal, uno de los principales investigadores del antivirus en el Instituto Pasteur de la capital gala. Aymar, Rosa Perarna, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sandra. Empezando en Valencia, donde hasta ahora sigue en marcha la multitudinaria manifestación de los profesores. Desde el lunes están en huelga indefinida para exigir mejoras laborales y en la calidad de la enseñanza. Hoy han llevado su malestar a las calles de la capital con una protesta que reúne a miles de personas llegadas desde todas las provincias. Exigen la dimisión de la consellera y está Inma Morán.
3: Miles de personas siguen recorriendo las calles del centro de Valencia bajo gritos de consellera dimisión. Una marea verde de alumnos, padres y profesores que aseguran están desesperados, que denuncian la precariedad de los centros donde dan clases.
4: Actualmente estamos en Barracones, perdimos nuestro centro en La Dana y hemos venido para reivindicar y para pedir, por favor, que se nos haga caso.
5: Llevamos 20 años con Barracones, no cabemos, nuestra escuela está pensada para ser de 400 alumnos y más de 700.
3: Una manifestación multitudinaria que piden desde el sector sirva para que la consellería les tome en serio.
2: A partir de 12:30 volvemos a las calles de Valencia en este viernes en el que estamos a la espera de conocer la condena que la jueza imponga al hombre acusado de asesinar a su pareja, Mayalen, en 2023 en Vitoria, cuando estaba embarazada de mellizas. Anoche el jurado le declaró culpable de asesinato. Alasne Maturana, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sensación agridulce entre las acusaciones del caso de Mayalen. Le declaran culpable, pero no han tenido en cuenta la agravante de género. Cecilia Piris es abogada de la Asociación Clara Campoamor y acusación popular del juicio.
7: Por un lado, estamos satisfechas de que no se haya apreciado ninguna eximente ni atenuante. Sabíamos que tenía su dificultad técnica, pero el género para nosotras ha representado una decepción.
6: La acusación popular lo achaca a la testificación de la Ertzaintza en el juicio, que defiende revictimizó a Mayalen tras definirla como manipuladora.
7: Esa declaración ha sido el fundamento para que tres personas entiendan que no había una asimetría de poder entre ambos, que no había una situación de dominación y control por parte de Jaime hacia Mayalen y que el motivo por el que la mató no fue porque ella se quisiera ir con otra persona, sino que podría ser cualquier otra cosa.
6: La acusación mantiene la petición de 45 años de prisión para Jaime Roca. La magistrada Elena Cabero tendrá ahora que dictar sentencia.
2: Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda. Y algo más, Sandra, un protagonista inesperado a mediados de mayo, el frío. Hoy muchos hemos salido de casa con abrigo. Una masa de aire polar ha irrumpido en la península, ha desplomado los termómetros e incluso está dejando nieve en cotas relativamente bajas para la época. Nos vamos a Huesca. Gemma Cortejo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. El frío y la nieve han vuelto a Aragón. De hecho, los valles pirenaicos muestran una imagen completamente invernal, asegura el guarda del refugio de Goriz, Joan María Vendrell.
9: Hoy hemos tenido ya una mínima de menos 5 grados, hemos amanecido nevando.
8: En el resto de la comunidad ha tocado volver a sacar el abrigo y parece que el cambio de armario todavía tendrá que esperar.
10: ¿Qué hace frío?
11: Ya en mayo llevamos ropa de invierno.
12: Por eso estamos tomando el sol un poquito, digo, a ver si nos calentamos.
8: Un mayo frío que contrasta con el mes anterior y es que venimos del abril más cálido en Aragón de toda la serie histórica, detalla el delegado de la EMT en Aragón, Arcadio Blasco.
9: En general, primera quincena de mayo, con bastantes precipitaciones y temperaturas más bajas de lo habitual.
8: A partir del domingo, el frío comenzará a abandonarnos y de cara al próximo fin de semana se esperan máximas por encima de los 30 grados en Zaragoza.
1: Pues ya lo escuchan, prepárense, porque a partir de la semana que viene viene el tiempo, cambia mucho, pero antes de los tirantes, Jacob Petrus, el gorro y los guantes. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. Menudo cambio. La semana que viene, como decíais, con más de 30 grados en amplísimas zonas de nuestro país, y no sería extraño que llegamos a superar los 35 en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Pero antes toca el peaje de estos próximos días, que es el de temperaturas muy bajas. Esta próxima madrugada aún más bajas, y atención, mañana despertaremos con tan solo un grado en Burgos o con dos en Cuenca, en Palencia, en Soria o en Teruel. Ambiente muy frío, podríamos decir, de finales de invierno y todavía apoyado por el viento de norte, que aunque mañana irá perdiendo fuerza, todavía durante las próximas horas incrementará la sensación de ambiente fresco. Ya mañana sábado con precipitaciones mucho más escasas, pero que todavía afectarán a zonas de Galicia, del Cantábrico, de los Pirineos, del nordeste de Cataluña o de las Islas Baleares, con cotas de nieve en el norte peninsular que rondarán los 1.400 metros, pero con mucha más calma en el resto, donde el sol irá ganando terreno. En las Islas Canarias todavía con muchas nubes en el norte y con precipitaciones débiles. Y el domingo, el paso de una vaguada de aire frío garantiza muchas nubes de evolución y chubascos en la gran mayoría de zonas de montaña. De nuevo, con tormentas por el norte peninsular, cotas de nieve en los 1.300 metros, también algunos chubascos en el centro, en el sur y en el este, pero con temperaturas que continuarán poco a poco recuperándose antes de la llegada del calor.
1: Gracias, Jacob. Más a y media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
10: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Ana Bañeres.
14: Bona tarda. L'acord de pressupostos a tocar. El pacte amb els republicans sobre el tren orbital, la línia ferroviària que unirà Garraf, Penedès, Vallès i Maresme i la convocatòria del Consell Nacional d'Esquerra Republicana dilluns a la tarda situen al sí els comptes aquesta setmana vinent. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha refermat que estan mantenint converses exigents per enllestir uns comptes que, diu, són molt necessaris.
15: Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies.
14: Des de Junts, el seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés, ha lamentat que Esquerra sigui corresponsable de la incompetència del govern amb els acords tancats, remarcant que hi ha altres prioritats.
16: A Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues el 2040, sinó inversions reals ara, el 2026.
14: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització Vies de So, acompanyat de l'Helena Ramos, l'Albert Bacas de Control Central, l'Èric sobrevia la producció. De seguida ampliem tot. Abans, moment per la informació de serveis. Coneguem com se circula el Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
17: Bona tarda. En aquests moments destaquem un tram llarg de retencions a la Ronda Litoral de Barcelona, pràcticament des de Poblenou fins a Santa Coloma de Gramenet, tot això en sentit Trinitat, a causa d'un accident. De moment hi ha un sol carril obert en aquest punt de la Ronda Litoral. En sentit contrari, també lentitud, aturades en un tram no tan llarg, des de Prim fins al Moll de la Fusta, i en el cas de la Ronda de Dalt, hi ha trànsit lent, aturades intermitents, fragmentades entre les Corts i Vall d'Aura, també en sentit Trinitat. Destacar la B20, la Pota Nord, amb aturades entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, i també l'entrada per la C58 des de Montcada fins a Torre Baró, sentit de Barcelona. També a aquesta hora es manté lentitud, aturades a la C17, a la zona de Parets del Vallès i en sentit de sud. És tot de moment. Bona tarda.
14: I la previsió del temps a Emet, Juan Carlos Piña.
18: Continua el cel cobert a Catalunya amb precipitacions dèbils a moderades localment persistents a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental. A la meitat oriental, ruixats ocasionalment amb tempesta que poden ser localment forts a Girona, on es poden recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Al Pirineu i a la Vall d'Aran poden ser en forma de neu les precipitacions per damunt dels 1.200 metres en quantitats significatives a la Vall d'Aran. Temperatures que avui baixen, quedant-se les màximes als 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona, 15 a Girona.
10: Edició migdia. Ana Bañeres.
14: El tren orbital apuntala a la legislatura d'Illa. El govern i Esquerra presentaran dilluns l'acord per fer aquesta nova línia ferroviària i dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras rubricaran el pacte per als pressupostos perquè comencin la seva tramitació al Parlament i es puguin aprovar, Helena García, la primera quinzena de juliol.
19: I el Consell Nacional d'Esquerra el beneirà aquest dilluns. El nou corredor ferroviari encarrila els primers pressupostos d'Illa. A la segona, després de la crisi per l'IRPF, els republicans consideren que l'orbital i la societat mercantil per tutelar les inversions de l'Estat a Catalunya són contrapartides raonables. I Junqueras preveu signar el pacte amb Illa el proper dimarts, després de vestir dilluns el tren orbital, perquè el govern entri els comptes al Parlament a finals de setmana i puguin veure la llum amb la primera quinzena del juliol. Illa ultima els serrells també amb els comuns. El conseller de la presidència, Dalmau.
15: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
19: El nou corredor, projectat fins al 2040, costarà 5.200 milions d'euros, amb el vistiplau d'Hisenda i Transports. I es confirmarà la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat prevista, segons fonts consultades, per dimecres vinent.
14: I en paral·lel, Govern i Comuns han reprès les negociacions per als pressupostos amb la mirada posada en habitatge, mobilitat i lluita contra la desigualtat. Aquestes són les tres prioritats que els comuns han traslladat a l'executiu en una primera reunió per actualitzar el pacte dels comptes. Així ho ha avançat a l'Agència Catalana de Notícies la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
20: Els contactes seran freqüents, de fet estarem en contacte permanent, però també vull dir, nosaltres no ens hem fixat cap calendari i això anirà tan ràpid o tan lent com resol i doni resposta al govern de la Generalitat a les demandes que li expressem els comuns.
14: Albiach veu bé la proposta dels republicans del tren orbital, però remarca que és un projecte a llarg termini i també diu que falten concrecions sobre la unitat de disciplina d'habitatge per renovar el pacte pressupostari. I des de Junts, malgrat que veuen amb bons ulls la proposta del tren orbital, creuen que no és actualment una prioritat a Catalunya, sinó que cal invertir en altres infraestructures ferroviàries. En aquest sentit, critiquen que Esquerra canviï de rumb i faciliti l'aprovació de pressupostos a canvi d'aquesta proposta. Salvador Vergés, portaveu dels Juntaires.
16: Esquerra Republicana, aprovant aquests pressupostos a qualsevol preu, perquè ha passat, evidentment, com dèiem, doncs de defensar que era una línia vermella l'IRPF, no? La gestió de l'IRPF des de Catalunya, al final doncs, aquesta línia orbital el que fa és ser corresponsable a avalar tot aquest desgavell, tota aquesta incompetència del govern Illa.
14: El ple del Parlament votarà la setmana vinent si exigeix del govern retirar definitivament el pla pilot del Departament d'Educació que desplega agents dels Mossos als centres educatius. Alguns instituts ja han demanat sortir del programa. És una moció de la CUP que també porta a votació si la figura del director de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, està concentrant massa poder. Els grups també preguntaran sobre la infiltració d'agents als centres. En aquest sentit, el Partit Popular carrega contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, per no tancar files amb els Mossos. El diputat al Congrés, Nacho Martín Blanco, creu que no hauria d'haver demanat disculpes en estat declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
21: Hi haurà de determinar si es conculquen els drets fonamentals, lògicament, com en un estat democràtic de dret ha de ser, són els jutges, els tribunals...
22: Per vostè no es culpo.
21: Jo el que no faré és mai és qüestionar la feina de la policia quan a mi, personalment, no em sembla que la policia hagi fet res qüestionable.
14: I avui, justament, protesta d'educació nova a Lleida, també a l'Alt Pirineu i Aran. 2.000 persones, segons els Mossos, han participat en la manifestació que ha tingut lloc aquest migdia a Lleida per exigir més finançament pel sistema educatiu i més salari pels docents. Xavi Lladonosa, Joana Cendra.
23: La jornada ha començat a 8:15 del matí amb un esmorzar reivindicatiu al camp d'esports. Després han tallat la Nacional 240 en diversos trams de l'entrada de Lleida. Posteriorment han recorregut diversos carrers de la ciutat i a dos d'una ha començat la manifestació des del Departament d'Educació on s'han produït empemtes i llançament d'ous. Tots asseguren carregats de raons.
24: Hi ha cursos que tots tenen necessitats educatives perquè són d'adaptacions curriculars.
25: Faig quart d'ESO i tinc 3 alumnes del CIEI que necessiten molta més ajuda i no tinc res de suport.
26: Jo tinc dos alumnes de CIEI, dos alumnes de l'aula d'acollida i alumnes amb necessitats educatives que no tenen cap diagnòstic.
23: Pel que fa a la participació, els Mossos xifren en 2.000 les persones de la manifestació, l'Austec incrementa la xifra al doble i lamenta que les escoles rurals, que són la majoria al territori de Lleida, no poden fer vaga. Rosa Aguilar, portaveu.
27: Vull remarcar que Lleida té moltíssima escola rural i que hi ha molts docents de l'escola rural que no poden fer vaga perquè es veuen obligats a fer serveis mínims.
23: A l'Alt Pirineu i ara les protestes han arrencat a les 11 del matí. Els manifestants han tallat la Nacional 230 a l'alçada de Vilaller i a les Bordes a l'Alta Ribagorça. I aquesta tarda està previst també un tall al túnel del Cadí.
14: I continua la concentració de treballadors de Nestlé a les portes de les fàbriques de Girona i Reus, que plega una 50ena de persones per protestar contra l'ERO anunciat per la multinacional que afecta 301 persones a tot l'estat, 20 a Catalunya. Pilar Ribas.
28: La protesta, que ha començat a la 1 de la tarda i finalitzarà a les 3, coincideix amb la celebració de la primera reunió de la taula negociadora, on els sindicats intenten paralitzar l'expedient o almenys minimitzar-lo. Aquesta mesura de pressió es repetirà cada cop que seguin a negociar, inicialment previst pels dies 20, 21, 22, 27 i 28 d'aquest mes i del 2 al 4 de juny. Noelia Eslava, de Comissions Obreres, a Nestlé de Reus.
0: Estem aquí concentrats a la porta de la fàbrica de Reus. No hem fet vaga per anul·lar aquest ERE injustificat, ho intentarem tot, i després per negociar en cas de que segueixi endavant, que hi hagi els menys afectats possible.
28: A Catalunya, l'ERO afecta a 12 treballadors de la planta de Girona i 8 de la de Reus. Dos són els arguments per oposar-se a l'expedient. La Inspecció de Treball els ha donat la raó sobre el fet que la multinacional ha vulnerat el dret d'informació i consulta i que no es justifica econòmicament després d'haver assolit un rècord històric de facturació de 2.894 milions d'euros al 2025.
10: Edició migdia.
14: 2:20, la bretxa entre les pensions dels autònoms i els assalariats a Catalunya frega els 700 euros, una situació derivada de la baixa cotització dels professionals per compte propi, segons denuncia el sindicat UGT. Detalls, Climent Sabater.
2: Si la pensió mitjana d'un assalariat a Catalunya frega els 1.800 euros, la d'un autònom es queda en els 1.100 euros, quasi 700 de diferència. Una desigualtat que també es dona en el conjunt de prestacions. En el cas d'un professional per compte propi no arriba als 1.000 euros i en el d'un treballador per compte li és supera els 1.500, denuncia el president de CETAC Autònoms de l'UGT, Dani García.
3: Continuarem doncs amb aquesta bretxa, no? I que això, que un treballador autònom, després d'estar cotitzant 40 anys, doncs tingui una pensió mínima. Estem parlant de no arribar a 1.000 euros. Això, si la mitjana està en 1.104, doncs imaginem, no?
2: Una desigualtat derivada de dècades de baixes cotitzacions. A Catalunya, dels 570.000 autònoms, més de 100.000 cotitzen la base mínima i més de 300.000 una vegada i mitja aquest mínim. La UGT demana que s'acabi amb la congelació de quotes dels autònoms aplicada l'any passat i s'equiparin de forma progressiva als ingressos reals de cada professional.
14: Els sectors amb salaris baixos són un dels factors que expliquen la pèrdua de productivitat i l'empobriment dels treballadors de Catalunya, malgrat que l'economia general creixi. Així ho conclou un informe elaborat per un equip d'economistes catalans que assenyala especialment les indústries subvencionades. Eloi Sadurní.
4: Uns sectors que, com descriuen els autors de l'estudi, ofereixen uns sous per sota de la mitjana i que els impostos que se'n deriven no cobreixen el cost dels serveis públics que els treballadors consumeixen. Miquel Puig i Jaume Ventura, economistes.
5: Els dos més importants són el turisme i les indústries càrniques. Tots dos són de salaris molt baixos, de creixement de l'ocupació molt ràpid i en el qual el beneficiari fonamentalment, entre un 80 i un 90%, són no residents.
6: I aquestes subvencions que s'estan donant es podrien utilitzar per millorar la forma en què nosaltres tractem aquelles persones que no són tan afortunades com la majoria dels que estem sentats aquí.
4: I proposen crear un observatori públic que revisi el seu estudi i que elabori un balanç fiscal adequat per les empreses subvencionades amb mesures com ara reconsiderar la rebaixa de l'IVA al sector del turisme.
14: Canviant de tema, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a donar sang i plasma de manera alternativa, sobretot cal augmentar les reserves de plasma perquè Europa no és autosuficient. Però el plasma és necessari per la composició de medicaments vitals per pacients immunodeficients. Marc Esparza.
7: El plasma serveix per l'elaboració de medicaments destinats a persones que no poden generar defenses perquè tenen immunodeficiències congènites. A Catalunya hi ha 3.000 persones. Però aquesta manca d'autosuficiència preocupa Europa per l'elevada dependència que tenim dels Estats Units. Joan Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
11: Pots arribar a trobar que el mercat americà, que és un dels grans proveïdors d'immunoglobulines, o et pugin uns arancels o tanquin el que és l'exportació d'aquests fàrmacs perquè prioritzin el seu mercat propi. Llavors, Europa té molta por d'això i d'aquí s'estan endegant polítiques focalitzades en incrementar la donació de plasma per mirar de ser el més autosuficients tots plegats possible.
7: L'any passat a Catalunya es van recollir 38.000 donacions de plasma.
11: I en 3 anys arribar a les 60.000, amb el qual garantiríem el 100% dels tractaments de les immunodeficiències congènites dels malalts de Catalunya.
7: El plasma conté i transporta els aliments que es necessiten per viure, les defenses del cos i altres proteïnes indispensables. I com és pràcticament aigua, es poden fer donacions cada 15 dies.
14: Aquest cap de setmana acaba Girona temps de flors i els barris perifèrics demanen tenir-hi més protagonisme per guanyar visibilitat i atreure visitants més enllà del barri vell. Gemma Esteve.
1: És el primer any que el barri de Pontmajor, un dels més allunyats de la ciutat, s'ha inclòs dins el recorregut de Temps de Flors amb dos muntatges. Alguns veïns ho viuen amb orgull.
8: Y aquí nos dejan siempre para lo último. Y si han hecho algo para el barrio para que vaya mejor, me alegro mucho.
1: Mentre que d'altres consideren que l'aposta pels barris perifèrics encara és insuficient.
9: A més, està en un puesto que no es veu. No és una cosa que sigui dir, és que és Temps de Flors a Pontmajor també perquè pertany com a barri Girona.
1: A diferència de les propostes del barri vell, les instal·lacions dels barris perifèrics són testimonials i estan creades amb la participació de veïns, escoles i entitats. És el cas de Girona Est, on han recreat simbòlicament la catedral de Girona per reivindicar que aquests barris també formen part de la identitat de la ciutat. Laura Casadevall és una de les impulsores.
12: El títol és Backstage i té aquest doble sentit, no? La part de darrere de l'escenari, podríem dir que són els barris de Girona Est, com amb la voluntat de dir nosaltres també som Girona i ens portem la catedral aquí, si no ve, no?
1: Barris que reclamen més visibilitat i una manera diferent de viure Temps de Flors, posant el focus en la comunitat i la diversitat.
14: I el còmic Barcelona Obert portes amb uns premis històrics d'empremta 100% femenina i en la seva edició més internacional oberta a la cultura pop asiàtica i amb més d'una trentena d'editorials d'arreu del món busquen talent i drets, també amb un anunci destacat per la posterioritat. Agnès Batlle, bona tarda.
13: Bona tarda des del pavelló 8 de Fira de Barcelona aquí a Montjuïc. En el primer matí de Còmic Barcelona, molta presència estudiantil en una 44a edició que aposta fort per la cultura K-pop i amb grans noms que hi passaran com Shintaro Kago, Milo Manara o Penso. Per primera vegada aquesta tarda es premiarà a una dona amb la millor obra espanyola perquè les 5 candidates són femenines, una fita històrica fins ara. En un matí d'autoritats amb el ministre Urtasun com a anfitrió.
15: Com sempre, un autèntic rècord i estem molt feliços com a Ministeri de Cultura de poder ajudar i empènyer aquesta gran edició. La veritat és que em fa especialment il·lusió que en aquesta edició hi hagi 5 dones que siguin les finalistes de millor còmic, per tant, per primera vegada hi haurà una dona guanyadora i, per tant, aquest és un sector cada cop més feminitzat i ho vull posar en valor. També vull posar en valor que el còmic cada vegada més és una eina que utilitzen els joves per entrar a la lectura i avui us vull fer un anunci. Declararem al govern en la 45a edició del Saló del Còmic, que és l'any vinent, esdeveniment d'especial interès públic.
13: Exposicions de Paco Roca, Paracuellos, El senyor dels anells o El segle d'or espanyol en un Còmic Barcelona ja convertit en un punt neuràlgic pels amants del nouè art aquí a Montjuïc fins diumenge.
14: I el Mercat de les Flors arrenca avui una nova edició del Circ d'ara mateix que fins al 31 de maig portarà 11 espectacles, bona part d'ells per al públic adult. Reivindicar el caràcter híbrid i experimental del circ és un dels reptes d'aquest certamen que avui i demà a la plaça Margarida Xirgo oferirà un espectacle inaugural gratuït de dansa vertical i circ per a tots els públics a càrrec de la companyia francesa amb 25 anys de trajectòria, Les Josiane, Montse Soto.
28: Desplaçar els límits i les etiquetes del circ i reinventar la seva relació amb els materials i els imaginaris diversos és el que pretén la nova edició del circ d'ara mateix al Mercat de les Flors. En ella hi trobareu propostes tan diverses com els espectacles Queer i Armour de la companyia belga Hardcore, on uns cossos cis masculins es relacionen entre ells des de la cura i la sensualitat. També fragments de la companyia de Granada La Víspera, que juga amb les pròtesis i l'art de les titelles, o Esquenca Melta, de la artista alemanya instal·lada a Catalunya, Vivian Friedrich, que, al igual que l'espectacle Ghetto del brasiler Marcelo Nunes, explora amb materials com el vidre.
17: Soc de família vinrera, al nord de Bohèmia. En aquesta peça els contrastos són molt importants. La fragilitat i la força, entre impulsar, deixar anar...
28: Rodes, cèrcols, pals, foc, arnesos, es combinen amb moviment, coreografies, nuesa, humor i transicions, en una edició que fa una crida al públic a no tenir por del circ que desborda l'etiqueta. Zed Zanzu, cocomissari del circ d'ara mateix.
18: En aquest lloc incòmode, indefinit, habita un circ no circ. I perquè les expectatives associades al circ continuen carregades d'imaginaris de gènere, de cos, culturals, colonials, i si no els revisem, els continuem reproduint.
28: Les entrades tenen un cost de 12 euros i si s'adquireixen 3 o més espectacles es poden comprar a un preu de 8 euros.
14: I encara amb més recomanacions, el ballarí Sergio Bernal porta a l'escenari del Teatre Victòria avui, demà i dissabte el seu espectacle Rodent. El madrileny, considerat una de les grans figures de la dansa actual, combinat tradició i modernitat amb aquest muntatge a mig camí entre la dansa clàssica i el flamenc. Rodant dins el públic en la vida de l'escultor francès, la relació amb la seva deixeble, parella i col·laboradora, Camille Claudel, i reprodueix a través del moviment les seves grans obres. Però nosaltres avui us deixem amb el més nou dels Catarres. Sí.

Diumenge sense drama és el títol d'aquest nou tema basat en l'emoció dels instants previs a un retrobament molt esperat, un que encorala a viure la vida amb il·lusió i en com això pot alterar la nostra percepció del present, que és també un preludi de l'estiu que està per venir. Coincidint amb la publicació de Diumenge sense drama, els Catarres també han anunciat la seva nova gira d'estiu, la gira Sense drama, amb què recorreran alguns dels principals festivals i escenaris del país amb més de 50 concerts. Nosaltres posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Que passin molt bona tarda.

0: jurídico de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura y recuerda que los relatores de la ONU han prevenido en contra de los efectos perniciosos de las llamadas leyes de Concordia. El Ejecutivo ya ha recurrido las normas que derogan las leyes de memoria en Aragón y Comunidad Valenciana y ha anunciado su intención de hacerlo en aquellas comunidades que planteen legislaciones similares.
1: Hay más asuntos. El Govern de Cataluña y Esquerra Republicana ultiman las negociaciones de los presupuestos que podrían cerrarse la próxima semana. Ambas partes ya han cerrado algunos acuerdos. Barcelona, Elena García.
2: Y el Consejo Nacional de Esquerra lo bendecirá este lunes. El nuevo corredor ferroviario encarrila los primeros presupuestos de Illa. A la segunda, tras la crisis por el IRPF. Los republicanos consideran que la orbital y la sociedad mercantil para tutelar las inversiones del Estado en Cataluña son contrapartidas razonables. Y Junqueras prevé firmar el pacto con Illa el próximo martes, tras vestir el lunes el tren orbital, para que el Govern entre las cuentas en el Parlament a finales de semana y puedan ver la luz la primera quincena de julio. Y ya última flecos también con los comunes. El conseller de la presidencia, Dalma.
3: Están siendo conversas exigentes.
2: Están siendo conversaciones exigentes con los grupos. Nuestro objetivo es tenerlos listos cuanto antes mejor, pero aún no tenemos el acuerdo cerrado.
3: No tenim l'acord tancat.
2: El nuevo corredor, proyectado hasta el 2040, costará 5.200 millones de euros, con el visto bueno de Hacienda y Transportes, y se confirmará en la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, prevista según fuentes consultadas para el próximo miércoles.
1: Y una noticia que acabamos de conocer, han decretado prisión comunicada y sin fianza para el hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer hospitalizada en Camises, en Ibiza. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del lunes. El hombre, que vivía en una caravana cerca del centro hospitalario, forzó una de las entradas y tras cometer presuntamente la agresión, huyó. Aunque el personal sanitario trató de detenerlo, no pudieron hacerlo. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital, permitieron esa detención posterior. Recordamos que el 016 es el teléfono de atención a todo tipo de violencia contra la mujer, es gratuito y no queda registrado en la factura. Son las 5 y 4 minutos, 4 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
4: Bona tarda. 2.000 persones, segons els Mossos d'Esquadra, han participat aquest matí a la manifestació dels educadors a Lleida, tot després de tallar carreteres i carrers de la ciutat durant tot el matí. Joana Cendra.
5: La jornada ha començat molt d'hora. Han tallat la Nacional 240 en diversos trams de l'entrada de Lleida. Posteriorment, a la manifestació des del Departament d'Educació, s'han produït empemtes i llançament d'ous. Tots asseguren carregats de raons.
6: Hi ha cursos que tots tenen necessitats educatives perquè són d'adaptacions curriculars.
7: Faig quart d'ESO i tinc 3 alumnes del CIEI, que necessiten molta més ajuda i no tinc res de suport.
8: Jo tinc 2 alumnes del CIEI, 2 alumnes de l'aula d'acollida i alumnes amb necessitats educatives que no tenen cap diagnòstic.
5: A l'Alt Pirineu i Aran, les protestes han arrencat a les 11 del matí. Els manifestants han tallat la Nacional 230 a l'alçada de Vilaller i a les Bordes, a l'Alta Ribagorça, i aquesta tarda està prevista també una marxa lenta entre la Seu d'Urgell i el túnel del Cadí.
4: Gràcies, Joana. La pèrdua de productivitat i l'empobriment dels treballadors a Catalunya s'explica en bona part per la proliferació dels sectors subvencionats, és a dir, que ofereixen uns salaris baixos que no compensen els costos dels serveis públics que consumeixen els treballadors. Ho recull un informe elaborat per un grup d'economistes catalans. Miquel Puig és un dels autors.
9: Els dos més importants són el turisme i les indústries càrniques. Tots dos són de salaris molt baixos, de creixement de l'ocupació molt ràpid, i en el qual el beneficiari fonamentalment, entre un 80 i un 90%, són no residents.
4: I la UGT i Comissions Obreres convoquen vaga parcial a la xarxa de trens de Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny. Els sindicats han registrat aquest divendres la convocatòria de vaga. Reclamen increments salarials per tota la plantilla i més contractacions. També demanen més seguretat als trens, tant pels empleats com pels usuaris. És tot de moment. Continua la informació, aquesta sintonia. Bona tarda.
10: Radio Nacional de España. La radio por delante.
11: Las tardes de Radio Nacional. Marta Solano.

0: izquierdista Roberto Sánchez. El escrutinio ha terminado este viernes, 33 días después de la votación, y entre protestas por parte del ultraderechista Rafael López Aliaga, que quedó tercero a apenas 20.000 votos de Sánchez y que denuncia sin pruebas un fraude en su contra. La segunda vuelta determinará al presidente o presidenta que gobierne Perú para el periodo 2026-2031, tras una década de inestabilidad que ha llevado al país a tener 8 mandatarios en 10 años. Y en los deportes miramos al fútbol femenino con la final de la Copa de la Reina, que mañana enfrenta a Barcelona y Atlético de Madrid. Clara Rodríguez.
1: En Las Palmas de Gran Canaria acaban de hablar el técnico rojiblanco José Herrera y una de las máximas goleadoras del Atleti esta temporada, Fiamma Benítez, sobre la condición de favoritas del Barça.
2: Somos 11 contra 11, obviamente sabemos de la capacidad que tienen ellas, el equipo que son, pero también sabemos nuestras capacidades. Qué bueno que tenemos mucho potencial y que mañana es una final, o sea, vamos a ir con todo.
1: Tras el entrenamiento de las madrileñas, será el turno del Barcelona con las ruedas de prensa de Pere Romeu y Marta Torrejón. Esta tarde, Pedro Acosta se ha impuesto en la práctica del Gran Premio de Cataluña en Montmeló por delante de Alex Márquez. Como en los libres de esta mañana, Jorge Martín ha vuelto a caerse y ha acabado 17º. Y en el Giro de Italia, al séptimo día, atacó a 5,5 kilómetros de meta. Jonas Vingegaard vence en solitario en la séptima etapa, la primera de alta montaña, con final en el temible Blockhaus. El danés se pone segundo en la general a 3:17 de El Alio.
0: Son las 6:04, 5:04 en Canarias. Ahora les dejamos con las noticias de su comunidad.
3: Bona tarda. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns l'acord sobre el tren orbital i dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras rubricaran el pacte per als pressupostos perquè comencin la seva tramitació al Parlament i es puguin aprovar la primera quinzena de juliol. En paral·lel, el govern i els comuns han reprès les negociacions pels pressupostos amb la mirada posada en l'habitatge, la mobilitat i la lluita contra la desigualtat. Aquestes són les tres prioritats que els comuns han traslladat a l'executiu en una primera reunió per actualitzar el pacte dels comptes. Jessica Albiach.
4: Els contactes seran freqüents, de fet estarem en contacte permanent, però també vull dir, nosaltres no ens hem fixat cap calendari i això anirà tan ràpid o tan lent com resolgui i doni resposta al govern de la Generalitat a les demandes que li expressem els comuns.
3: Crida a donar sang i especialment plasma necessari per la composició de medicaments vitals per a pacients amb immunodeficiències congènites i, per tant, no poden generar defenses. Joan Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, alerta de la manca d'autosuficiència en plasma tant a Catalunya com a Europa i fa falta per fer més donacions.
5: I l'objectiu per aquest any és 42.000 i en 3 anys arribar a les 60.000, amb les quals tindríem el 50% aquest d'autosuficiència, amb el qual garantiria amb el 100% dels tractaments de les immunodeficiències congènites dels malalts de Catalunya.
3: En un altre escenari, el nou pla estratègic dels agents rurals preveu ampliar la cobertura horària del cos amb serveis nocturns. També preveu duplicar els efectius. Es passarà de 675 actuals agents als 1.300. Núria Parlon és consellera d'Interior.
6: Ens permetrà, entre moltes raons, posar el cos on mereix davant de la gestió tan important que fa de les qüestions vinculades amb la biodiversitat, la natura, la protecció, la investigació vinculada als incendis forestals.
3: És tot. Bona tarda.
7: Radio Nacional de España. La radio por delante.

0: José Herrera ha pedido el apoyo del público local como canario.
1: Nada más aterrizar, se lo dije, le dije, miren la diferencia, huelan el olorcito a mar, el calorcito que hace, y pues siendo canario yo creo que es un aspecto emocional muy bonito, y nada, uno de los motivos más para apoyar el Atleti es que el míster es de aquí, así que hay que apoyar un poco, ¿no?
0: Con nuevos focos en el incendio del Real Madrid tras las protestas contra el palco y la guerra Arbeloa a Mbappé, hoy ha hablado Mourinho. El portugués confirma que aún no ha respondido a la oferta del Benfica y pone una posible fecha a la resolución de su futuro.
2: Próxima semana es una semana, pienso, importante para mí, para mi futuro.
0: Los blancos visitarán al Sevilla en una jornada de liga que se disputará el domingo en horario unificado, salvo el Barcelona-Betis. Y esta noche arranca la jornada en segunda con un Castellón-Cádiz y un Córdoba-Albacete, en la que podría confirmarse el ascenso del Racing, que recibe mañana al Valladolid.
3: Son las 7 y 4 minutos de la tarde, 6 y 4 minutos en Canarias. Ahora se quedan con las noticias más cercanas, las noticias de su comunidad.
4: Bona tarda. El govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana es preparen per afrontar a partir de dilluns la setmana decisiva per segellar un pacte que permeti aprovar els pressupostos catalans per aquest any, cosa que implicarà celebrar, a més, una comissió bilateral Estat-Generalitat per rubricar aquests acords. De fet, Esquerra ha convocat per aquest dilluns a la tarda una reunió extraordinària del seu Consell Nacional per decidir si rubrica l'acord pressupostari. El mateix dilluns al matí, el govern explicarà el projecte de l'eix ferroviari Orbital, una iniciativa reivindicada per Esquerra dins del marc de la negociació pressupostària. L'Ajuntament de Barcelona ha inaugurat aquesta tarda els jardins de Montserrat Minobi, situat al carrer Casp. El consistori vol retre un homenatge a aquesta periodista que va desenvolupar bona part de la seva carrera a aquesta casa, Ràdio 4. Marta Orquín.
5: Sí, bona tarda. Montserrat Minobi suma a la plaça que porta el seu nom a la seva Figueres natal, aquests jardins al carrer Casp de Barcelona, un interior d'illa on estava l'antic Cine Novedades, molt a prop d'una de les seus de Ràdio 4, al Passeig de Gràcia, on Minobi va jubilar-se després d'una llarga trajectòria que va començar a Ràdio Popular de Figueres i que inclou Ràdio Espanya de Barcelona, Televisió Espanyola i Catalunya Ràdio, que va dirigir. L'homenatge ha recordat una dona pionera, periodista, escriptora i feminista, que va estimar la ràdio viva, pública i propera, compromesa amb la cultura, la política, el català, el periodisme ètic i la lluita per la igualtat i la visió de gènere. Va ser la primera dona de gana del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
4: I recordem que aquest cap de setmana el Servei Català de Trànsit habilita carrils addicionals pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Trànsit preveu complicacions, sobretot a l'AP7, la C33 i la C17, especialment dissabte al matí i diumenge a la tarda. Per evitar retencions, es recomana fer servir la C32 Nord com a alternativa. És tot. Continua la informació. Aquesta sintonia. Bona tarda.
6: Radio Nacional de España. La radio por delante.